0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Cada vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
1: Gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: tindran
1: 25 anys.
2: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
3: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Patrana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. The morning.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Un so amb accent propi.
3: La ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia, són les 8.
1: Bon dia, la calor afluixa una miqueta, però continuem amb aquest ambient ben calorós.
0: Què tal, com esteu? Doncs sí, temperatures altes. Per exemple, 23 graus a Palamós, tenim 19 a Palafrugell, 20 a Torroella, 18 a la Bisbal, 18,5 a la Tallada o pràcticament 20 graus a Castelldaro, segons els registres que ens arriben en aquests moments. Per tant, també doncs, aquestes temperatures altes, que són les que ens acompanyen també aquests últims dies i que ara d'aquí una estona Isaac Vilà ens ampliaràs i ens explicaràs què és el que tindrem de cara a aquest cap de setmana.
2: Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
0: Però avui a l'informatiu, al supermatí, tindrem doncs, diversos temes sobre la taula. De fet, d'aquí una estona parlarem sobre el rally, no? Per el rally Empordà, perquè l'escuderia Baix Empordà va presentar dissabte la 39a edició del rally Empordà en un acte al Terracota Museu de la Bisbal i, per saber-ne més, voldrem parlar amb Jorge Martín i Conrad Font de l'escuderia Baix Empordà perquè doncs, ens expliquin com preparen aquesta edició. Avui, com que és divendres, també parlarem de tecnologia amb totes les novetats i totes doncs, l'actualitat tecnològica amb en Martí Seguer. Però també tenim diversos titulars sobre la taula. Carla Soló, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes d'entre 21 i 43 anys per agredir el propietari i un treballador d'un bar de Torroella que els havien recriminat que anessin en patinet per una zona de vianants.
3: Els fets van passar dimarts a la tarda pels volts de les 6 quan l'amo del local, ubicat a la plaça Catalunya, va sortir per cridar l'atenció a uns nois que circulaven de pressa per aquesta zona. Segons fonts policials, l'home els va dir que estaven en un carrer de vianants i que l'havien de baixar i anar a peu. Al cap d'una hora va entrar-hi un dels nois amb un familiar que li va aventar diversos cops de puny al propietari i li va tirar una safata de vidre.
0: D'aquí una estona ens amplies aquesta informació, però, Maria Alzina, bon dia.
4: Hola, Ferran, bon dia.
0: A l'Ajuntament de Pals adjudica aquest mes de maig una nova fase de les obres del Camí Verd.
4: Aquest ha d'unir els Masos de Pals amb la platja de Pals per a vianants i bicicletes. L'actuació correspon al tram de 775 metres situat entre el Figuerar i el Camí del Bernegà.
0: I l'Ajuntament de la Bisbal presenta al Teatre Municipal, al Teatre Mundial, perdó, el full de ruta per recuperar la gestió directa del servei de recollida de residus valoritzables. Maria.
4: La voluntat és millorar el funcionament del servei i donar resposta a les incidències detectades en els darrers mesos en diversos punts del municipi. El govern local reconeix la preocupació creixent del veïnat per l'estat de la neteja i la situació d'algunes àrees de contenidors.
0: I el Departament de Drets Socials inverteix 1 milió d'euros dels fons Next Generation a la reforma de la residència Vilavella de Torroella de Montgrí.
4: El projecte de rehabilitació complet costa 1,98 milions d'euros. El projecte correspon a un centre amb 62 places, 50 d'elles concertades. La consellera Mònica Martínez Bravo va visitar la residència aquest dimecres per observar l'estat de les obres que es troben ara mateix en la recta final.
0: Les 8 i 3 minuts. I les comarques gironines van viure dimecres una de les jornades més caloroses del que portem any, amb temperatures estiuenques en diversos punts del territori.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Girona va arribar als 35,1 graus, mentre que a la Tallada d'Empordà els termòmetres van marcar els 32 graus i mig.
0: Déu-n'hi-do, una temperatura que continua. D'aquí una estona us ho explicarem amb l'Isaac Vilà, però és que també hem de parlar de l'ABS de Palamós, l'Àrea Bàsica de Salut, perquè celebra aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d'activitats institucionals, culturals i populars que es faran els dies 4, 6 i 11 de juny als municipis de Palamós i Calonge i Sant Antoni.
4: La directora de l'ABS de Palamós, Cristina Montañés, ha explicat en una entrevista al programa del Supermatí que la commemoració s'ha organitzat amb molta cura i molt de carinyo i amb la voluntat que sigui una celebració compartida amb la ciutadania.
0: Ja arribem en un cap de setmana intens d'activitats de les festes de primavera de Palafrugell. Tindrem ja a partir d'avui el pregó, la baixada de carretons, les activitats carrossaires, la marxa de la groina, competicions esportives i una desfilada de moda que formaran part d'una agenda cultural que també inclou, doncs, a part d'aquestes propostes culturals, activitats obertes a tothom. D'aquí una estona també us ampliarem això, però és que Pals ha presentat la cinquena edició del Festival Clàssic Pals amb artistes consolidats del món de la música clàssica.
4: Enguany el festival incorpora novetats com la col·laboració amb el Festival de Música de Torroella de Montgrí. A més, manté la col·laboració amb la Xubertíada de Vilabertran. Tots els concerts, tal com ha passat en anteriors edicions, es faran a l'Església de Pals.
0: I aquesta setmana el Govern de la Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris, una ajuda que els municipis han de destinar a aquelles zones o barris més vulnerables amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials i territorials, Carla.
3: Al Baix Empordà, 5 municipis han confirmat de moment la seva intenció de presentar-se a la segona convocatòria del Pla de Barris. El primer pla no va beneficiar a cap població del Baix Empordà. En el conjunt de les comarques gironines es van veure beneficiades Girona amb el barri de Pont Major, Figueres amb el barri Sector Oest i Olot amb el barri del nucli antic.
0: Les 8 i pràcticament 6 minuts. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques de Girona alerta de les dificultats creixents per cobrir llocs de treball al sector.
3: Segons una enquesta feta entre empreses associades de les 13 entitats que formen part de la federació, aquest any s'ha necessitat entre 4 i 5 treballadors per empresa, una xifra que equival a uns 8.000 llocs de feina.
0: Berta Roura, bon dia.
5: Bon dia, Ferran.
0: Antic Ceràmica torna a la Bisbal amb una mostra dedicada a la rajola catalana del segle XVII.
6: La Bisbal d'Empordà acollirà aquest diumenge una nova edició d'Antic Ceràmica, la trobada especialitzada en ceràmica antiga del Terracota Museu. La jornada inclourà exposició, venda, intercanvi de peces i una mostra dedicada a la rajola barroca catalana del segle XVII.
0: I Calonge i Sant Antoni celebrarà el mes de l'orgull amb activitats culturals i reivindicatives.
6: Calonge i Sant Antoni impulsa una nova edició de Rebem l'estiu amb orgull, un cicle d'activitats per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La programació inclourà cinema, teatre, tallers i espectacles drac durant tot el mes de juny.
2: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
0: I aquest divendres es reprèn la vaga de docents al Baix Llobregat i al Penedès amb una reunió clau prevista a les 10 del matí a la seu del Departament d'Educació. Els sindicats mantenen la pressió després d'haver passat la nit tancats a la conselleria per exigir una negociació directa amb la consellera Esther Niubó. La trobada arriba després d'una llarga jornada de negociacions sense acord. El principal escull continua sent l'augment salarial, tot i que les parts reconeixen avenços en aspectes com les càtedres de secundària, el reforç de l'escola inclusiva i altres millores laborals. I continuem parlant ara de crisi sanitària i sector primari, perquè 6 mesos després de la detecció dels primers casos de pesta porcina africana en senglars a Bellaterra, la Generalitat assegura que el virus no ha entrat a cap granja ni s'ha estès fora de la zona controlada. Tot i això, les organitzacions agràries calculen pèrdues de prop de 900 milions d'euros. El govern estudia ara flexibilitzar algunes restriccions al medi natural abans de l'estiu, sempre sota supervisió dels experts. I més qüestions, perquè Barcelona es prepara per la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 agents en un dels dispositius de seguretat més grans que s'han vist mai a Catalunya. El pontífex visitarà Montserrat, la Sagrada Família i la presó de Brians. Les autoritats adverteixen que hi haurà restriccions de mobilitat i controls d'accés en diversos punts de Barcelona i l'àrea metropolitana. I en l'àmbit judicial, Jonathan Andric, fill del fundador de Mango, ha presentat un recurs davant l'Audiència de Barcelona per defensar-se de les acusacions d'haver provocat la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat. La defensa nega que hi hagués una premeditació, rebutja les conclusions dels investigadors i sosté que les diferents declaracions del processat són compatibles entre elles. També reclama l'aixecament de les mesures cautelars imposades per la jutgessa. I quan són les 8 i 9, tornem cap al Baix Empordà perquè hem d'estar pendents del temps. Isaac Vilà, bon dia.
1: Hola, Ferran, bon dia.
0: Què tindrem aquest cap de setmana?
1: El temps avui, a divendres i el cap de setmana, mostrarà poques novetats pel que fa sobretot aquí al Baix Empordà. Sí que a nivell de calor, a nivell de temperatura, la temperatura, sobretot durant el dia, continuarà alta, però res a veure amb els valors superiors als 30 graus que vam tenir ahir dijous. Avui arribarem, podríem arribar a la xifra dels 29, poder 30 graus un altre cop, però ni de bon tros per sobre aquí, com a mínim, el Baix Empordà. La temperatura baixarà una miqueta aquest cap de setmana i és que esperem també petites novetats, sobretot de cara a les tardes de dissabte i de diumenge, amb el creixement de nuvolades a l'interior, que alguna d'elles podria arribar aquí a partir de la tarda i vespre i en general a deixar una tarda una mica més variable. Però en general esperem un cap de setmana de bandera d'estiu amb majúscules amb una temperatura força alta. Ara mateix tenim valors de nit tropical a tota la façana litoral, 22 graus i mig a Palamós, 21 graus a l'Estartit, però a l'interior una mica les temperatures una mica més fresques entre els 16 i els 17 graus. En definitiva, una jornada càlida novament i que durarà tot aquest cap de setmana.
0: Doncs, dilluns, espero que ens donis més bones notícies.
2: Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
0: I quan són les 8 i 10, fem una pausa publicitària i tot seguit parlem amb Jorge Martín i Conrad Font de l'escuderia Baix Empordà. Tot això serà just després d'aquesta pausa publicitària. Fins ara mateix, no marxeu.
2: Supermatí.
7: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
8: Mimma, el teu espai.
9: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
10: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
11: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
12: Del 25 d'abril al 7 de juny, t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
13: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
12: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
13: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
12: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
14: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.

0: Pràcticament un quart de nou, ara el comentari d'opinió de Martí Sabrià.
1: El Humble Garbí, del pati de l'escola a l'elit. Quan el 1968 es va inaugurar l'Institut de Palafrugell, va néixer una important rivalitat en l'àmbit esportiu amb el Col·legi Garbí, inaugurat 2 anys abans. Dels partits Garbí contra l'Institut en sortien xispes, però sempre guanyava l'Institut. El Garbí tenia un clàster de mestres joves vinguts de fora vila, que, a banda d'ensenyar les matèries lectives, van impulsar la pràctica d'altres esports, que fins aquell moment a la vila no es practicaven, en tot cas, no tenien cap mena de rellevància. Un era el nostre company de comentaris a la ràdio, en Josep Maria Soler, que va impulsar el hoquei sobre patins, fins al punt que el Palafrugell disposa des de fa anys d'un equip a primera divisió nacional, que algunes temporades ha jugat fins i tot a divisió d'honor amb el Barça, el Reus o el Liceo. L'altre, en Josep Maria Mora, el senyor Mora, encara avui pels palafrugellencs, que procedent de Bordils va portar el handball, un esport que es va començar a jugar al pati del col·legi i que ha anat guanyant practicants de manera exponencial, fins avui, on són més de 250 joves en fitxa d'aquest equip que competeix sota el nom de Humble Garbí. D'aquest equip han sorgit figures extraordinàries del handball espanyol, com l'Albert Roques, jugador que va passar pel Barça i que ha estat campió d'Europa i també en 2 ocasions campió del món amb la selecció espanyola i tercer als Jocs Olímpics de Beijing el 2008. Però fou el passat cap de setmana quan el Humble Garbí va viure el seu moment de màxima lluentor, organitzant i guanyant la fase d'ascens a Primera Nacional, on competirà en la temporada vinent. L'èxit esportiu és indiscutible i l'èxit social irrepetible. Més de 1.200 persones omplint cada dia el pavelló i un final apoteòsic amb el senyor Mora, 55 anys després, al mig de la pista, mantejat pels jugadors. Gràcies, senyor Mora, i força, Humble Garbí.

0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes d'entre 21 i 43 anys per agredir el propietari i un treballador d'un bar de Torroella que els havien recriminat que anessin en patinet per una zona de vianants. Els fets van passar dimarts a la tarda pels vols de les 6, quan l'amo del local, ubicat a la plaça Catalunya, va sortir per cridar l'atenció uns nois que circulaven de pressa per aquesta zona. Segons fonts policials, l'home els va dir que estaven en un carrer de vianants i que havien de baixar i anar a peu. Al cap d'una hora va entrar-hi un dels nois amb un familiar que li van ventar diversos cops de puny al propietari i li van tirar una safata de vidre. Carla Saló.
1: La víctima va intentar protegir-se darrere la barra, però l'agressor la va perseguir i li va estirar la camisa fent-lo caure a terra. Un cop allà li va continuar ventant cops de puny i coces. El cambrer, que el va intentar ajudar, també va rebre diversos cops de puny. L'home i el jove van marxar, però poc després hi van arribar 3 persones més armades amb bastons i objectes de vidre i els van tornar a agredir. En aquesta ocasió li van provocar un trau al cap i la mà i contusions i rascades al propietari. L'home va ser traslladat a l'Hospital de Palamós. El cambrer també va resultar ferit i va requerir punts de sutura i el van traslladar al CAP del municipi. Els Mossos han detingut aquest dijous 3 homes de 21, 22 i 43 anys per aquests fets i els atribueixen un delicte de lesions. Tots tenen antecedents. En un comunicat, l'Ajuntament ja ha anunciat que es personarà com a acusació popular per la greu agressió. L'equip de govern considera que es tracta d'uns fets absolutament intolerables i remarca que la violència mai pot ser una resposta. En aquest sentit, l'Ajuntament recorda que Torroella de Montgrí és i continuarà sent un poble de respecte, convivència i civisme. El consistori ha traslladat tot el seu suport a les víctimes, a les famílies i a tot l'equip del local i s'ha posat a disposició de les persones agredides per oferir-los l'acompanyament necessari. Així mateix, l'Ajuntament ha anunciat que ja ha demanat als serveis jurídics municipals que preparin totes les actuacions necessàries per personar-se com a acusació popular en el procediment judicial al costat de les víctimes i del Ministeri Fiscal per tal que quedi clar que l'Ajuntament no permetrà aquest tipus d'actituds al municipi. El govern municipal també ha reclamat als responsables judicials la màxima contundència davant d'uns fets d'aquesta gravetat i ha advertit que situacions com aquesta no es poden tornar a repetir mai més.
0: I el Departament de Drets Socials inverteix 1 milió d'euros dels fons Next Generation a la reforma de la residència Vilavella de Torroella de Montgrí. El projecte de rehabilitació complet costa pràcticament 2 milions d'euros. El projecte correspon a un centre amb 62 places, 50 d'elles concertades. La consellera Mònica Martínez Bravo va visitar la residència aquest dimecres per observar l'estat de les obres que es troben ja a la fase de la recta final. Maria Alsina.
2: La rehabilitació ha servit per incorporar una nova sala menjador a la planta baixa, una sala d'estar i un pati exterior més ampli. També s'ha fet més accessible la capella, que alhora es pot fer servir com a espai polivalent. A la primera planta s'ha ampliat la sala menjador perquè tingui més llum i ventilació natural. Això ha fet que es reubiqués el servei de fisioteràpia. També s'han fet millores en els vestuaris del personal i els espais de treball de l'equip tècnic i administratiu. Pel que fa a la segona planta, hi ha 2 unitats de convivència i s'hi està instal·lant un muntacàrregues per donar servei des de la cuina al nou menjador i remodelant 3 habitacions per arribar a les 65 places. En aquest espai, fins al 2018, hi van viure monges de Sant Josep de Girona. A la terrassa exterior s'hi han col·locat les sales d'instal·lacions, manteniment i altres serveis. En termes d'accessibilitat, la reforma ha permès instal·lar un nucli vertical d'accessos amb escala i ascensor, substituir la calefacció amb calderes de gasoil per un sistema d'aerotèrmia i adaptar diverses cambres higièniques i crear 2 nous lavabos amb dutxa geriàtrica. Les actuacions en façanes, que encara es troben en marxa, permetran millorar l'aïllament tèrmic, la permeabilitat i la transpirabilitat. Dels 1,98 milions d'euros, 1 milió prové del finançament del Departament de Drets Socials a través dels fons Next Generation i la resta els han assumit des de la Fundació Hospital Asil Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí, l'Ajuntament del municipi i la Diputació de Girona.

0: L'escuderia Baix Empordà va presentar el dissabte el 39è Rally Empordà en un acte al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà. La prova, puntuable per al Campionat de Catalunya de Rallis d'Asfalt, se celebrarà aquest cap de setmana i tornarà a situar la Bisbal com un dels punts destacats del motor al país. I com que en volem saber-ne més, doncs truquem, no, en aquest cas els tenim aquí en persona, que són en Jorge Martín i Conrad Font, de l'escuderia Baix Empordà. Què tal? Com esteu? Bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies. Tot a punt.
0: Tot a, no és el que us anava a preguntar, perquè ho feu, ho celebreu aquest cap de setmana, per tant això ja ha d'estar a punt, o pràcticament, eh?
2: Està a punt, està a punt. Bon dia a tothom, aquí estem, a peu del canó, donant una mica de gas.
0: Qui tindrà aquest 39è Rally Empordà ja a les portes de la 40a edició? Com ho prepareu?
2: Bueno, ara també anunciar que tenim un mític pilot, en Dani Solà, un exmundialista, i diversos d'aquests Skodas R5, que són els que donen espectacle. Deixat que tenim molts participants, bueno, uns 115 en aquests moments, que suposo que sortiran tots després de les verificacions d'avui.
0: Perquè, esclar, és a dir, per qui no hi entengui de ral·lis, quin és el funcionament? És a dir, s'hi pot apuntar tothom? Com va això?
2: Se pot apuntar tothom que en tingui un cotxe dintre que les normatives de federació i dels grups que corresponen cada classe. Més o menys, eh? Vull dir, hi ha diversos, un mateix cotxe pot ser en dos grups diferents. Depèn de les motor i del que porten posat.
0: Es fan moltes competicions de ral·li aquí a la zona?
2: Bastantes, bastantes.
0: Hi ha força aficionats en aquest sector?
2: Molta gent, passa que també hem de procurar cura de que la gent es col·loqui ben posada a sobre els marges, que no estiguin a peu de carretera, que llavors és com podem tenir algun percans, algun accident, i llavors la cursa s'ha de parar.
0: Perquè per on passarà aquest rally?
2: Aquest rally passa pels Àngels, llavors fem Santa Pallaia, i després pugem fins a Sant Grau, i llavors l'últim tram és la Ganga. Després es fa un regrupament i a la tarda, fins al vespre, tornem a fer aquesta volta. Els Àngels, Santa Pallaia, Sant Grau i la Ganga.
0: És un rally que organitzeu cada any? És cada dos? Com ho feu?
2: Cada any. És l'edició 39. L'any que ve ja farem la 40, que alguna cosa haurem de fer especial.
0: Tindreu feina, encara queda un any. El recorregut és cada any el mateix, el aneu canviant?
3: Acostuma a ser el mateix. Sempre hi ha alguna petita variació en metros per diferents qüestions, perquè potser hi ha hagut despreniments o obres a la carretera que ens obliguen pues, a vegades a retallar una mica o variar una mica, però acostuma a ser sempre la mateixa zona, que és la que ens agrada promocionar.
0: Quants equips en dèieu que hi havien inscrits?
2: 115.
0: Són d'aquí de la zona o venen...
2: No, de tot Catalunya. Molts fan el Campionat de Catalunya, llavors n'hi ha diversos que només fan alguna prova puntual, que els encanta venir aquí, i bueno, doncs, llavors hi ha els grups de promoció i les copes de corresponents.
0: Perquè després, o sigui, és una prova puntuable.
3: Sí, el nostre rally, el Rally Empordà, forma part del Campionat de Catalunya de Rallis d'Asfalt, i ens congratula compartir amb tots vosaltres que, bueno, ja portem 2 anys guanyant la Copa d'Escuderies Organitzadores i tot gràcies a l'esforç de tot l'equip i de tots els mitjans que ens apugeu i de tots els patrocinadors que any rere any ens ajuden a tirar el projecte endavant.
0: Perquè, esclar, quina és la logística necessària per organitzar un esdeveniment com aquest?
2: Bueno, necessitem grans espais, no? Per exemple, avui que hi ha les verificacions, que cada cotxe s'ha de verificar tant administrativament com tècnicament, doncs, clar, són 115 cotxes que s'ha de fer un per un, i això ens comportarà tot el dia, per poder sortir demà a la carrera. I llavors la carrera, esclar, necessitem un gran parc tancat, un gran parc d'assistències i un gran pavelló per poder muntar la base.
0: Aquesta verificació, no? Entenc que, clar, fa que, o sigui, deu ser necessari que tingueu persones que hi entenguin, no? A nivell, doncs, de mecànica i de tot això, no?
2: Efectivament, clar, hi ha tots els comissaris tècnics i esportius de la Federació Catalana que avui ens acompanyen a tirar aquesta prova endavant.
0: Quantes persones sou en l'organització?
3: Jo m'atreveria a dir, no els tenim comptades, però així tirant un llarg sense exagerar, unes 700 persones per tirar endavant tota la prova. 700, 750, por ahí va la xifra.
0: Déu-n'hi-do, no?
2: Sí, evidentment hem de dir que, esclar, moltes altres escuderies on nosaltres anem a ajudar-los a col·laborar, ells en aquest, avui, aquesta edició, ens vindran ajudant aquí. Vull dir que, esclar, som molta gent d'altres escuderies que ens fem un cop de mà entre nosaltres, perquè si no, aquestes proves cada vegada costa més tirar-los endavant.
0: Com feu, no? Com és també la logística amb ajuntaments, entenc que amb la policia, no? Perquè han d'haver-hi talls al trànsit. Com es, també es gestiona tot això?
3: Bueno, aquí es fa una tasca prèvia a nivell d'administració pública, que és es demanen els permisos, es parla amb els veïns, es va a la casa, a la vivenda de cadascun dels veïns per informar de que aquell dia pues, tindrem les carreteres tancades en un horari concret. Els ajuntaments de cada població també ens recolzen. Val a dir que, bueno, sense els Mossos d'Esquadra, bombers, ambulàncies, grues, sense tot aquest equip humà logístic, pues, no es podria fer, lògicament, no?
0: També, quina és la recepció per part dels ajuntaments?
3: Bona. Val a dir que anem per la 39a edició. Això ja vol dir que els ajuntaments estan interessats, perquè parlem al fi i al cap d'esport i economia, no? Qui va a veure un ral·li anirà a la benzinera a repostar, anirà a buscar alguna cosa per menjar, i els que van a competir el mateix, no? Al fi i al cap, pues, estàs reportant a la població i al seu entorn, pues, una economia que, bueno, que és d'agrair, no?
2: Sí, una repercussió econòmica en tot el voltant.
0: Perquè, esclar, tots aquests equips, no? Aquest més de centenar d'equips, quantes persones s'acaba traduint això?
3: Pues per equip te poden venir mínim, bueno, des de l'equip amateur, que són pilot, copilot i un o dos mecànics, quatre persones, fins als equips punters que s'estan jugant al Campionat de Catalunya de ratllis d'asfalt, que te poden venir pues, equips de 15-20 persones, que aquí tens els assistència, tens els fisioterapeutes, tens els enginyers, els de les rodes, bueno, el càtering, sense el càtering tampoc tirarien, no? O sigui, són, hi ha equips que són voluminosos.
2: Sí, bueno, esclar, també has de dir que, esclar, entre pilot i copilot, ja només sols, si tenim 115 cotxes, som 230 de persones només participant. I el resta, que deies tu?
3: Sí, és que tot suma, i al final pues, els resultats acaben validant pues, que els ajuntaments pues, any rere any ens recolzin i gràcies a ells pues, pues, ja anem per la 39a edició.
0: Clar, tot el... no? Evidentment això deu requerir allotjaments, una gent, doncs, no un gran volum de persones doncs, que aquests dies també doncs, han de menjar, no? Tot plegat. També ho gestioneu vosaltres, tot aquest aspecte?
3: Bueno, en quant als allotjaments i el que és el dinar i tot això dels equips, cadascú es gestiona el seu, no? Nosaltres gestionem pues, totes les necessitats de l'equip. Des de la qüestió logística, si necessitem un equip de col·laboradors que facin una tasca concreta, pues els hi proporciona tot el material necessari, des del vehicle fins a un silbato, diguéssim, no? Però el que són els equips, cadascú s'ho gestiona a la seva manera i conveniència, i és el que te puc dir en aquest sentit.
0: Estem parlant amb Jorge Martín i Conrad Font de l'escuderia Baix Empordà, perquè aquest cap de setmana arriba ja la 39a edició del Rally Empordà. Abans d'acabar, hi ha algun aspecte més que em vulgueu destacar?
2: No, jo senzillament agrair a l'Ajuntament de la Bisbal, a l'Ajuntament de Forallac, que són els, bueno, els principals on ens estem entre avui i demà, i bueno, tots els ajuntaments del voltant i bueno, tota la gent que fa que això sigui possible.
0: Doncs Jorge Martín i Conrad Font, que vagi molt bé aquest cap de setmana, que suposo que seran uns dies de dormir poc, de molta feina.
3: Sí.
2: Intens.
0: Però que espero que vagi molt bé. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: I l'Ajuntament de la Bisbal ha presentat aquest dimecres al Teatre Mundial el full de ruta per recuperar la gestió directa del servei de recollida de residus valoritzables. La voluntat és millorar el funcionament del servei i donar resposta a les incidències detectades en els darrers mesos en diversos punts del municipi. El govern local reconeix la preocupació creixent del veïnat per l'estat de la neteja i la situació d'algunes àrees de contenidors. Maria.
1: Actualment la recollida de la fracció orgànica, paper, cartró i vidre i envasos depèn del Consell Comarcal del Baix Empordà, encarregats de la gestió del servei i d'una empresa concessionària. Segons el consistori, aquest model ha generat dificultats recurrents, com recollides irregulars, contenidors plens durant hores, manca de resposta ràpida davant incidències o àrees insuficients. Davant d'aquesta situació, el govern municipal fa mesos que treballa en un pla integral per la recollida de residus al municipi. La primera fase ja s'ha concretat amb la licitació del nou servei de recollida de residus valoritzables amb un pressupost anual de 215.995,33 euros sense IVA. El contracte s'ha adjudicat a la UT Recollida Residus per un import d'uns 191.000 euros i entrarà en funcionament l'1 de juliol. Mentrestant, l'Ajuntament continua actuant de manera subsidiària amb la Brigada Municipal per buidar contenidors i netejar zones afectades quan el servei no funciona correctament. Tot i això, el consistori admet que aquests equips no estan dimensionats per assumir de manera estructural una tasca que no és pròpia, fet que també impacta en altres serveis de manteniment. Per reforçar la resposta immediata s'han incorporat dos nous operaris de neteja que treballaran també els caps de setmana, així com dues persones de suport polivalent. Tot i així, el consistori alerta de les dificultats per cobrir baixes i vacants. De cara als propers mesos, el govern ja ha planificat les següents fases del pla. La segona començarà a l'octubre i preveu la renovació de tots els contenidors amb una inversió superior als 400.000 euros i reducció de punts de recollida de prop de 100 a 50. Paral·lelament, també es treballa en l'externalització d'algunes tasques de la brigada per guanyar eficiència i en noves inversions a la via pública. La tercera fase del pla culminarà amb un debat ciutadà sobre nous models de recollida i possibles tecnologies com els contenidors intel·ligents. Finalment, l'Ajuntament fa una crida al civisme i a la corresponsabilitat ciutadana per mantenir la ciutat neta, recordant la importància d'utilitzar correctament els contenidors, respectar els horaris i comunicar qualsevol incidència.
0: De fet, també l'Ajuntament de Pals ha adjudicat aquest mes de maig una nova fase de les obres del Camí Verd. Aquest ha d'unir els masos de Pals amb la platja de Pals per vianants i bicicletes. L'actuació correspon al tram de 775 metres situat entre el Figuerà i el camí del Bernegà. Maria.
1: Aquest nou tram enllaçarà amb la fase anterior del projecte que arriba fins a l'inici del carrer de Torremora. L'objectiu és continuar ampliant la connexió segura entre els diferents nuclis del municipi i fomentar els desplaçaments sostenibles a peu i en bicicleta. Les obres començaran en els pròxims dies i han estat adjudicades a l'empresa Massacs Obres i Paisatge. El projecte s'emmarca dins l'estratègia municipal per impulsar una xarxa de mobilitat més sostenible, segura i integrada al territori. A més, també vol reforçar la connexió entre els nuclis urbans i els espais naturals de Pals.
0: I les comarques gironines van viure aquest dimecres una de les jornades més caloroses del que portem d'any amb temperatures estiuenques en diversos punts del territori. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Girona va arribar als 35,1 graus, mentre que a la Tallada d'Empordà els termòmetres van marcar 32 graus i mig.
1: Aquesta temperatura iguala la màxima històrica registrada un mes de maig en aquesta estació meteorològica assolida el 28 de maig del 2022. El Servei Meteorològic destaca que es tracta d'un valor excepcional dins dels 37 anys de dades disponibles en aquest punt de l'Empordà. Malgrat la calor intensa d'aquests dies, el Servei Meteorològic apunta que l'episodi actual encara queda per sota del que es va viure els dies 21 i 22 de maig del 2022, quan en alguns punts de Catalunya es van superar els 38 graus. A escala catalana, la temperatura més alta d'aquest dimecres es va registrar a Vinebre, a Ribera d'Ebre, amb 36,6 graus. També destaquen els 35,6 graus de Seròs al Segrià. Les temperatures nocturnes també s'estan mantenint elevades per l'època. A Barcelona, diversos sectors de la ciutat acumulen 4 nits consecutives sense baixar dels 20 graus, un llindar que marca les anomenades nits tropicals. Segons el Servei Meteorològic, la primera nit tropical d'aquest any a l'estació de Can Bruixa es va registrar el passat 24 de maig.
0: I l'ABS de Palamós celebra aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d'activitats institucionals, culturals i populars que es faran els dies 4, 6 i 11 de juny als municipis de Palamós i Calonge. La directora de l'ABS de Palamós, Cristina Muntanyès, ha explicat en una entrevista en aquest programa que la commemoració s'ha organitzat amb molta cura i amb molt de carinyo i amb la voluntat que sigui una celebració compartida amb la ciutadania.
1: El programa s'iniciarà el 4 de juny amb un acte institucional a la sala del Castell de Calonge, on es farà una taula de debat sobre l'evolució de l'atenció primària amb una mirada al passat, present i futur de l'ABS de Palamós. Hi participaran representants sanitaris, usuaris, institucions del territori, seguit d'un aperitiu sopar per als assistents. El 6 de juny, la celebració tindrà una vessant més popular a la zona de l'estenedor de xarxes de Palamós, amb activitats obertes a tothom durant tot el dia. Hi haurà iogues, zumba, tallers infantils, vermut musical i una rosada popular solidària. Els beneficis es destinaran a la millora de l'Hospital de Dia de Palamós. Per participar-hi cal inscripció prèvia, tot i que també es podran adquirir el mateix dia els tiquets. Finalment, l'11 de juny es tancaran els actes amb la inauguració d'una exposició dedicada a dones emprenedores de l'Empordà i una conferència de Marta Casariego que aportarà una mirada inspiradora a la commemoració. Muntanyès ha destacat també que l'evolució de l'ABS de Palamós en aquests 25 anys ha anat marcada pel creixement de la població i la incorporació de nous perfils professionals com de psicologia, fisioteràpia i nutrició. En aquest sentit, ha subratllat que el repte és una atenció primària cada vegada més resolutiva i integral.
2: Això per nosaltres és un esforç tanto a nivell del tipus d'assistència que oferim. La primària cada vegada intenta ser més resolutiva, tot i les mancances que tenim pues, de personal, intentem donar el major tipus de serveis. I comptem també con una major integració a nivell comunitari, perquè en els últims anys s'han incorporat a la nostra plantilla pues, psicòlogos, fisios, nutricionistes, per intentar donar una assistència pues, més global i més integral.
1: La directora ha animat a la ciutadania a participar en les activitats, recordant que l'objectiu és celebrar una trajectòria compartida entre professionals i usuaris del territori.
0: Gràcies, Maria, i parlem de cultura. Perquè les festes de primavera de Palafrugell viuran aquest cap de setmana un dels moments més destacats de la programació, amb una àmplia oferta d'activitats repartides entre avui i diumenge. L'inici arribarà avui als Jardins de Can Bec amb el pregó de les festes que pronunciaran Ramon Plaja i Maria Plaja. L'acte començarà a 8:45 del vespre i també hi haurà un sopar popular i una actuació musical de Miquel del Roig. Així ho explica la regidora de Cultura i Grans Esdeveniments, Andrea Albizua.
3: Les entitats s'han volcat moltíssim. Crec que l'any passat va anar molt bé i aquest any això ha fet que més entitats s'hi vulguin volcar. I enguany el sopar ens el prepararà Indica com a novetat. És una entitat que sí que col·laborava amb les festes de primavera, amb la seva vessant juvenil, doncs, per exemple amb la baixada de carretons, però que s'hagin volgut involucrar fins a aquest punt de preparar-nos el sopar, doncs, la veritat és que és molt d'agrair.
0: Tot plegat, doncs, en un cap de setmana que, a part del pregó, també tindrem activitats que continuaran demà amb el vermut literari Josep Pla Passàvem les Hores, organitzat per la Fundació Josep Pla a Calella. Les reserves s'han de fer al web de la Fundació i demà al migdia, al Molí de Vent, hi haurà la baixada Carretons, que avançarà l'horari respecte a les edicions anteriors.
3: El farem al matí, el recorregut és el mateix, tenim 11 carretons inscrits, estem molt contents. Hem canviat una miqueta el format, però també ens anirà bé a nosaltres, perquè fer-ho a la tarda és molt feixuc, es comença... Quan tens molt de temps, t'agafes les coses amb molt de temps, no? I clar, es dilata molt durant el dia. I d'aquesta forma, doncs, també hi ha menys impacte i menys molèstia als veïns, perquè com més al matí, al migdia ja quedarà lliure, i enguany les entitats doncs, s'han animat i ens muntaran també una barra i posaran una mica de música doncs, per amenitzar el temps tant previ com posterior a la baixada de carretons.
0: Tot plegat, una programació que demà a les 4 de la tarda també inclourà les portes obertes de la nau de carrossaires perquè els visitants coneguin de prop el procés de creació de les carrosses i les comparses del carrusel Costa Brava. Diumenge a les 8 del matí tindrem la marxa de la Groina, la 40a edició, que és, com sempre, ens portaran una caminada organitzada per l'agrupació excursionista de Palafrugell amb sortida des dels Ametllers. I la plaça de l'Armengarda concentrarà bona part de les activitats carrossaires del matí. Els participants podran convertir-se en carrossaires per un dia gràcies a les classes de coreografia i diversos tallers de modelatge, maquillatge i màscares. També hi haurà una presentació d'iniciatives escolars i el remake Carrusel 2025 amb exhibicions de les comparses de Palafrugell de l'any passat i reconeixements a projectes pedagògics dels centres educatius.
3: Bé, al final és apropar una mica la mainada també del municipi a tot el que és les carrosses, no? Són diverses activitats que ens proposen les diferents colles, cada un doncs, s'inventa alguna cosa, fes una màscara, un vestit, un ninot, pintar, tal, tot el que, tota la feina que fan ells realment durant l'any, però de forma com de taller o d'activitat infantil, o no infantil, perquè jo l'any passat vaig intentar fer un ninot, i així perquè doncs, els joves puguin conèixer tot el món carrossaire.
0: La programació es completarà amb el tercer campionat de botifarra al Centre Fraternal i amb la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show, que serà diumenge a les 6 de la tarda al Pavelló Poliesportiu. El cap de setmana també inclourà activitats esportives, com el campionat de tennis i pàdel Festes de Primavera, el Club Tennis Llafranc i el torneig de futbol Memorial Jordi Figuerola en categoria sènior femenina. Les Festes de Primavera continuaran després ja el cap de setmana següent amb noves activitats i culminaran amb la celebració del 64è Carrusel Costa Brava, el Carnaval de Carnavals. I Pals ha presentat la 5a edició del Festival Clàssic Pals amb artistes consolidats del món de la música clàssica. Enguany el festival incorpora novetats com la col·laboració amb el Festival de Música de Torroella de Montgrí. A més, manté la col·laboració amb la Xubertiada de Vilabertran. Tots els concerts, tal com ha passat en edicions anteriors, es farà a l'Església de Pals, Maria.
1: El festival començarà el divendres 17 de juliol a 2:15 del vespre amb el concert d'Emma Straton i la Cobla, la principal del Llobregat. La directora del festival, Emma Straton, apunta que el projecte conjunt va sorgir fa uns mesos i proposa un recital de piano seguit d'una selecció de músiques per a cobla i piano.
4: Per tant, al març se'm va proposar un projecte amb la cobla, la principal del Llobregat, que tenim aquí el Jordi com a representació. Si us soc sincera, al primer moment vaig ser una mica escèptica perquè no coneixia gaire el repertori de piano solista i cobla, però la veritat és que vam estrenar el projecte a Calonja el 8 de març i la veritat és que va ser una col·laboració molt bonica. Al final doncs, la cobla crec que també té molt sentit doncs, també donar-li una oportunitat. La combinació de piano i cobla crec que també té molt sentit doncs,

0: La Fira de Concerts d'Orga i Estràton celebra que hagi decidit fer parada al Festival Clàssic Pals. En col·laboració amb la Xubertia de Vilabertran, el festival proposa el concert de Lied Winterreise amb Mikhail Tymoshenko i Elitsa Debeseva. Aquest concert es farà divendres 14 d'agost a 9:45 del vespre. I el festival acabarà amb el concert de Laura Coll, Serena Pérez i Olga Kobekina. Totes tres proposen el cant de les muses, soprano, mezzo-soprano i piano. El concert, en aquest cas, es farà diumenge 16 d'agost a 9:45 del vespre. Emma Stratton explica que aquest serà el primer cop que totes tres actuïn juntes. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Pals, Maria Martín, destaca que el Festival Clàssic de Pals es troba perfectament consolidat amb aquesta cinquena edició. Recorda també que la proposta permet descobrir el municipi de Pals des d'una òptica diferent. L'alcalde de Pals, Carles Pi, ha recordat que el Festival Clàssic de Pals és una aposta segura. Reconeix que a la comarca hi ha una gran quantitat de festivals, però que celebra que Pals s'hagi apostat per aquesta proposta.
1: Doncs hem arribat ja pràcticament a 9:15, moment també doncs de continuar ampliant altres temes d'actualitat aquí a la nostra comarca, perquè ara hem de parlar que aquesta setmana el govern de la Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris, una ajuda que els municipis han de destinar a aquelles zones o barris amb més vulnerabilitats, amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials i territorials. Al Baix Empordà, 5 municipis han confirmat, de moment, la seva intenció de presentar-se a la segona convocatòria del Pla de Barris. Carles Salom.
2: Són la Bisbal d'Empordà, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i Palafrugell. Es presentaran amb les següents zones. La Bisbal d'Empordà es presentarà amb el sector sud, Palafrugell amb el Mas Mascor, Sant Feliu de Guíxols amb Vilaltarga, sota dels Canyers, Poble Nou, i Torroella de Montgrí amb el nucli antic. Pel que fa a Santa Cristina d'Aro, només se sap que el municipi es presenta al Pla de Barris, però no en la zona específica. Altres poblacions com Palamós o Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sacaró encara estan avaluant si presentar-se o no, mentre que municipis com Pals no poden presentar-s'hi perquè no compleixen els requisits necessaris. El primer Pla de Barris no va beneficiar a cap població del Baix Empordà, i en el conjunt de les comarques gironines només es van veure beneficiades Girona amb el barri del Pont Major, Figueres amb el sector oest i Olot amb el nucli antic. Enguany s'ha incrementat la dotació econòmica del Pla de Barris fruit de l'acord entre Esquerra Republicana i els comuns per aprovar els pressupostos del govern. La despesa aprovada per destinar-se al pla és de 200 milions d'euros, ampliable fins a 400 milions. Els municipis interessats a presentar-se hauran de formalitzar les seves candidatures entre el 6 i el 17 de juliol. S'espera que a la tardor ja es coneguin els municipis beneficiats per la segona convocatòria del pla, una ajuda que pot arribar a cobrir entre un 50 i un 70% del pressupost del projecte en funció de la grandària dels municipis.
1: I la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona alerta de les dificultats creixents que tenen per cobrir llocs de treball al sector. Segons una enquesta feta entre empreses associades de les 13 entitats que formen part de la Federació, aquest any s'han necessitat entre 4 i 5 treballadors per empresa, una xifra que equival a uns 8.000 llocs de feina.
2: Tot i això, només s'han pogut cobrir aproximadament un 25% de les vacants, és a dir, uns 2.000 llocs de treball. Els perfils més difícils de trobar són cambrers, cuiners, personal de neteja i caps de sala. Els empresaris atribueixen aquesta situació principalment a la manca de candidatures, la falta de formació específica i l'escassa experiència professional dels participants. A més, els terminis per cobrir vacants poden allargar-se entre 15 dies i 3 mesos i moltes ofertes continuen sense resposta. L'enquesta també posa el focus en l'absentisme laboral. Segons les dades recollides, entre 2 i 5 de cada 10 treballadors registren algun tipus d'absència cada mes. Pel que fa a les baixes laborals, la majoria d'empreses asseguren tenir menys d'un 2% de la plantilla en aquesta situació, tot i que remarquen l'impacte que això té en l'organització interna dels establiments. La federació assenyala que aquestes dificultats provoquen un augment dels costos econòmics i obliguen a reorganitzar torns i funcions per mantenir el servei i evitar la sobrecàrrega dels equips. L'entitat considera que la manca de personal és un problema estructural que afecta diversos sectors econòmics i alerta de les conseqüències que pot tenir sobre la competitivitat i la sostenibilitat dels negocis. Entre els efectes més destacats hi ha el tancament temporal de serveis o torns, la pèrdua de qualitat en l'atenció al client i les limitacions per fer créixer les empreses. Davant d'aquesta situació, la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona reclama més coordinació entre administracions, empreses i sistema educatiu. També defensa impulsar polítiques actives d'ocupació més eficients, reforçar la formació professional adaptada a les necessitats reals del mercat laboral i millorar la col·laboració pública o privada per garantir l'estabilitat dels

0: sector.
1: I la Bisbal celebrarà una nova edició d'Antic Ceràmica amb portes obertes al Terracota Museu i una exposició sobre la rajola barroca catalana, Berta Roura.
2: La Bisbal d'Empordà celebrarà aquest diumenge 31 de maig la 5a edició d'Antic Ceràmica, la trobada especialitzada en ceràmica antiga organitzada pel Terracota Museu i l'Associació Catalana de Ceràmica. La jornada es farà als exteriors del museu entre les 10 del matí i les 2 del migdia. La proposta reunirà col·leccionistes, estudiosos i aficionats amb una àmplia oferta de peces antigues de diferents èpoques i tipologies, com terrissa, pissa, paviments o ceràmica decorativa. El programa inclourà exposició, venda i intercanvi de peces, així com portes obertes al Terracota Museu. Enguany, la mostra efímera estarà dedicada a la rajola catalana del segle XVII, amb l'exposició Rajoles de Mostra de Barcelona del segle XVII. La proposta permetrà descobrir peces barroques destacades i conèixer mestres rajolers històrics com Lorenzo de Madrid o Josep Llorenç Passolés. La jornada també inclourà una visita comentada a càrrec de l'historiador i ceramòleg Josep Antoni Sardà.
1: I encara tenim una altra qüestió informativa més, perquè Calonge i Sant Antoni amplia la programació del Mes de l'Orgull amb activitats per totes les edats.
2: L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha presentat la segona edició de Rebem l'Estiu amb Orgull, un cicle d'activitats culturals, lúdiques i reivindicatives que es farà durant tot el mes de juny coincidint amb la celebració de l'Orgull i la LGTBIQ+. La programació inclou activitats per a totes les edats, amb tallers infantils, propostes per a gent gran, cinema, teatre, concerts i espectacles drag. Segons la regidora d'Igualtat i Dona, Helena Montiel, l'objectiu és crear espais de trobada i reflexió a través de la cultura i les emocions. Una de les principals novetats serà la participació de Boti Farrac, la primera drag queen calongina, que protagonitzarà el Vespa Drag del 28 de juny a la plaça del Pau de Sant Antoni. La jornada inclourà també la lectura del manifest i actuacions de Clover Beach, Àlex Martín, Ben Alfons i Les Paquites. El programa arrencarà l'1 de juny amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, i es completarà amb activitats familiars, cinefòrums, tallers participatius i l'obra de teatre Hora Bruixa, a la Sala Fontova.
1: Doncs aquestes són les notícies més destacades del dia d'avui. 9 minuts, seran ja les 9 del matí. Moment de parlar de tecnologia.
3: Tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer.
1: Martí, molt bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia, què tal?
1: Molt bé, com va tot?
4: Bé, bé. Bona calor, eh?
1: Molta calor, eh? Sí. Això ja aquí és per posar-se una piscina als peus, eh? O aquí sí. Ja fer el programa des de la platja, això, ja.
4: Doncs mira, endavant. Som-hi. Ens queda un meset, no? Doncs...
1: No ens electrocutarem pas, no?, amb els cables i tot això.
4: No, hi podem anar.
1: Doncs vinga. Però començarem parlant de Barcelona, que consolida el seu lideratge com a ecosistema de startups a Europa.
4: Doncs sí, Barcelona continua reforçant el seu paper com un dels grans pols tecnològics d'Europa i segons un nou informe de la consultora internacional Startup Blink, la capital catalana es manté per tercer any consecutiu com el cinquè ecosistema de startups de la Unió Europea. Això vol dir que Barcelona només té per davant ciutats com París, Berlín, Estocolm i Amsterdam. Aquest resultat arriba en un moment de creixement sostingut de l'ecosistema emprenedor català. Segons dades d'Acció de Catalunya, el Departament de la Generalitat, Catalunya compta actualment amb 2.400 startups, que és una xifra més alta registrada fins ara i representa més del doble del que hi havia en empreses el 2016. En aquest conjunt d'empreses ja genera gairebé 3.000 milions d'euros de facturació agregada i més de 30.000 llocs de treball. Per tant, les startups s'han convertit en un dels motors de la nova economia digital catalana. I més enllà de la capital catalana, també l'informe subratlla la fortalesa del conjunt de Catalunya. De fet, Catalunya concentra 7 de les 37 ciutats analitzades a l'estat espanyol i és l'únic territori on tots els ecosistemes estudiats han crescut durant aquest últim any. Per tant, a banda de Barcelona, en el rànquing també hi ha Girona, Lleida, Tarragona, Reus, Manresa i Granollers, entre els 700 ecosistemes de startup més destacats del món. En un context europeu cada vegada més competitiu, Barcelona així consolida la seva posició com un dels grans hubs tecnològics i d'innovació del continent.
1: Per tant, és a dir, cada cop, no? Diríem que aquestes empreses més petites doncs, van tenir més pes, no?, en aquest sector.
4: Exacte.
1: Que, per tant, a vegades sembla doncs, que les multinacionals siguin les que s'ho han de menjar tot, que potser sí, que són les que després en el pastís...
4: Potser en el final potser sí, però, bueno, tenim una bona incubadora d'empreses, de start-ups, de talent emergent, també, que no marxa tot el talent, que hi ha gent també que diu, tot ens marxa. Bueno, no, potser no tot, eh?
1: Potser no tot. Doncs, en tot cas, si vols, canviem de tema, perquè hi ha un projecte que vol donar una segona vida a les Sitges de cereals. Espanya i Portugal volen convertir-los en bateries tèrmiques.
4: Sí, sí, es tracta d'un projecte que combina energia renovable i reutilització d'energia, d'infraestructures i l'economia circular. La idea és, transformar els antics silos abandonats que abans servien per emmagatzemar els cereals, en bateries tèrmiques capaces d'emmagatzemar energia renovable en forma de calor. El projecte es diu Tesilo, està impulsat per la Junta d'Extremadura i Portugal amb la coordinació del Centre Ibèric de Recerca en Emmagatzematge Energètic. Segons els responsables del projecte, entre Espanya i Portugal hi ha més de 1.000 silos abandonats. Són, grans estructures de formigó metàl·liques que havien estat essencials pel sector agrícola, però que amb els canvis del model logístic doncs han quedat en desús. La proposta consisteix en aprofitar aquestes estructures per convertir-les en sistemes d'emmagatzematge energètic. En lloc de construir noves instal·lacions des de zero, doncs s'utilitzarien aquestes edificacions ja existents i preparades per suportar aquestes grans càrregues i els canvis de temperatura. I molts d'aquests silos estan situats a prop de nuclis rurals i d'infraestructures elèctriques, precisament. Per tant, la seva reconversió podria tenir un impacte positiu no només en el sistema energètic, sinó també en la
1: revitalització
4: de les zones, de les zones rurals. El projecte doncs, arriba en un moment especialment rellevant. A Europa la producció d'energia solar i eòlica ha crescut molt, però aquest creixement planteja un repte, que és com emmagatzemem aquesta producció, no? aquesta demanda. No? En aquests casos, aquest excedent doncs, es desaprofitava o es venia a preus molt baixos i per això aquest emmagatzematge energètic és una de les grans qüestions pendents en aquesta transició ecològica.
1: Doncs mira, si es pot donar una segona vida a aquestes instal·lacions...
4: Exacte.
1: El que passa que no sé si cal molta adaptació, perquè ha d'emmagatzemar una cosa diferent.
4: Sí, ha d'emmagatzemar una cosa diferent, però bueno, ja estan els edificis fets, estan construïts de manera que aguantin grans pesos, el cereal pesa moltíssim. Per tant, endavant amb els projectes així, no?
1: Doncs estarem pendents. I ja, recta final, també et volia preguntar sobre seguretat digital i per què alguns experts recomanen apagar el mòbil un cop per setmana.
4: Doncs mira, la recomanació pot semblar molt senzilla, però està relacionada amb un problema cada vegada més present, és la ciberseguretat dels telèfons mòbils. I és que els smartphones s'han convertit en un dels principals objectius dels ciberdelinqüents. El motiu és clar, Hi ha molta informació personal, converses, fotografies, documents, comptes de correu, inclús aplicacions bancàries, contrasenyes... A més, sovint el fem servir al mòbil amb menys precaucions que el que faríem servir en un ordinador, per exemple. Obrim enllaços ràpidament, descarreguem arxius, acceptem permisos d'aplicacions i ens connectem també a xarxes wifi públiques que també fan augmentar el risc d'aquests atacs. Per tant, hi ha moltes mesures bàsiques per protegir el telèfon, però mantenir això. Alguns d'ells serien mantenir el sistema operatiu actualitzat, instal·lar aplicacions només de fonts oficials, evitar aquests enllaços sospitosos, també activar l'autenticació en doble factor, que és una cosa que fa molta mandra, però que és molt necessària, i també revisar els permisos que els hi donem a les aplicacions, també, i recurrentment fer allò una revisió a qui té accés al micròfon, per exemple, a la càmera. Però també hi ha una pràctica molt simple, que és això, apagar o reiniciar el telèfon regularment. I la raó és que alguns dels atacs necessiten això, que els dispositius estiguin encesos de manera continuada. I quan apaguem o reiniciem el telèfon, podrem irrompre alguns d'aquests processos maliciosos que s'estiguin allò executant en segon pla. No vol dir que això sigui una protecció absoluta.
1: Això vol dir que has de coincidir que t'estan fent l'atac, no?
4: Sí, però pensa que molts atacs són de força bruta i, per tant, tarden setmanes en trobar... Ah. Clar, i... Bueno, alguns d'ells, Per tant, allò, un reinici de tant en tant no, mira, no va malament.
1: Farà reiniciar el mòbil ara, eh?
4: No, fes-ho després, per si de cas.
1: Per si de cas, no? Però és això, no?
4: Però
1: és
4: sí, a dir, sí.
1: Perquè jo havia sentit això, que es recomanava una mica doncs, de reiniciar el mòbil cada setmana, suposo també perquè funcioni bé, no?
4: Exacte,
1: però
4: sí,
1: veig
4: sí.
1: que també doncs, va bé
4: també,
1: per la
4: però,
1: seguretat.
4: Clar, clar, hi poden haver-hi coses per sota que estiguin obertes, també aplicacions que de vegades es queden penjades,
1: sí,
4: eh? Vull
1: sí,
4: dir, no?
1: Sí.
4: Només és un... Per tant... Escolta, un reinici no va malament.
1: Doncs ara, quan acabem el programa, el reiniciarem. Martí Seguer, bon cap de setmana.
4: Igualment, que vagi bé.
1: I darrers instants del supermatí, moment de fer un cop d'ull al temps.
0: Cap de setmana que continuarà siguent força tranquil aquí al Baix Empordà, però amb menys calor. Continuarà fent aquest ambient suau d'estiu, però res a veure amb aquell pic de calor que vam tenir ahir dijous a tota la comarca amb valors superiors als 30 graus. Això en principi no s'ha de repetir. Avui divendres sí que arribarem als, entre xifres entre els 25 i els 27 o 28 graus. I demà i a partir de dissabte i diumenge continuarem amb dies tranquils, però a la tarda apareixeran alguns núvols residuals per Ponent. En definitiva, un cap de setmana per gaudir-ho i ben tranquil.
1: Doncs això, passa una mica de menys de calor. Bon cap de setmana.
3: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
8: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
7: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
8: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
9: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
11: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
12: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
13: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Sostiuenc, a més de Begú a Pals, de Pals a Begú. Cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez. Es diu Un altre cop.

0: Tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: El blanc de Súria amb aquell Someone You Love, parlem de Luis Capaldi, que continua fent carrera, i ara escoltem aquest Stay Love.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: El vam conèixer amb aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

0: veus que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: I ara mateix a la ràdio de l'Empordà una col·laboració per posar-se d'en peus. Lady Gaga, Bruno Mars, això es diu Die With A Smile.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Tens una casa o te'n vols fer una?
5: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
4: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
5: ho fa possible.
4: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
6: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
7: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
6: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
7: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
6: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
7: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
6: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
8: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
9: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
10: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
11: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
10: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
12: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
13: mejor. No, por favor, no, por favor.
10: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
14: Aquella nit al Tiffany's.
10: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
15: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
16: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
17: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó.
1: Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
18: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
19: més econòmic del que et penses
18: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
19: del nostre web,
18: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
19: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
18: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
19: La millor música del món.
20: La millor música del món.
19: A Ràdio Capital.
20: Ràdio Capital.
19: Amb Marc Clapés. Capital.
21: I segurament aquesta artista mai havia sentit a parlar d'ella. Es diu Dasha, ens arriba des dels Estats Units i s'està fent un lloc a la indústria musical amb aquesta cançó que es diu Austin, una cançó viral que sona evidentment a la ràdio de l'Empordà.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La tapa blava d'Aitana, amb aquesta cançó que es diu 6 de febrero, sona Capital.

0: tots els continguts de Ràdio Capital.
1: I l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
2: Fa més de 20 anys que ens acompanyen en el món de la música. Parlem dels Maroon 5, els escoltem amb Heroin.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: So positiu, so de Benson Boone a Capital amb aquest Mystical Magical.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
2: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
3: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
4: Mimma, el teu espai.
5: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
9: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
12: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Club.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
13: del... Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
16: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Radio Capital.
16: Per saber tot el que passa a casa teva.
18: La millor música del món.
19: La millor música del món.
18: A Ràdio Capital.
19: Ràdio Capital.
18: Amb Marc Clapés.
20: Tot el que passa a l'Empordà és a Ràdio Capital.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: Sabrina Carpenter, que ja sap el que sonar a Ràdio Capital, ja és una de les artistes mimades a casa nostra. Ara obrim Men's Best Friends, el seu treball, i tenim cançons com, precisament, Child, o aquesta, que ja sona de fons i que es diu Tears.

0: Portbou, Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Grècia Abra, amb Son, amb això que es diu Hit the Wall.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Lapés.

I ara mateix a Ràdio Capital escoltem Volcans, la carta de presentació del treball La Gran Vida, amb, per cert, amb un videoclip on surten alguns actors de Merlí. No te'l perdis. Sense...

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars, des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. The morning.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
3: Mimma, el teu espai.
4: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
6: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència, amb tot el que té a dins, Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
7: Hi ha un moment
8: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
7: perquè saps que no ho entendràs,
8: perquè et canses d'esperar
7: i de no saber exactament què estàs pagant.
9: I si fos fàcil?
7: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
8: sense sorpreses.
7: Parles amb persones i saps en tot moment
8: què tens contractat.
7: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
10: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
11: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
12: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
11: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
12: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
11: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
13: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
14: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
13: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
14: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
15: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
16: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
17: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar i menys d'aquella època, saps?
16: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
18: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
19: No, por favor, no, por favor.
16: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
20: Aquella nit al Tiffany's.
16: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
21: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
22: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Italia a casa teva.
0: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
1: La millor música del món.
9: La música del món.
1: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.

0: sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer amb aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: deia que no escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: És tota una especialista en triomfar, això sí, fora del nostre país. És la Sabrina Carpenter, Rixona Capital, amb Espresso.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: tant.
1: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
2: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
3: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
4: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
3: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
4: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
3: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
7: Mimma, el teu espai.
8: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
5: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
8: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
9: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
8: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
10: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
11: mejor. No, por favor, no, por favor.
8: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
12: Aquella nit al Tiffany's.
8: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
0: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
1: Amb Marc Clapés.
0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
1: La primera llista.
13: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.
15: Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc la Fred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
0: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
2: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
2: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
2: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
3: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, guió baix Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

Què tal, amics i amigues? Molt bona tarda, benvinguts al De Cap a Cap. Són les 4 i 4 minuts i comencem una nova edició. Avui és un programa una mica especial, eh? És l'últim abans d'un mes de vacances que farem. El De Cap a Cap marxa de vacances durant tot aquest mes de juny. Però no patiu, perquè no marxarem gaire lluny, tornarem al juliol amb una edició d'estiu del De Cap a Cap. Tornarem amb un aire més fresc, el que ens proporciona l'aire condicionat, per exemple, i amb ganes de continuar passant les tardes amb vosaltres. Avui, per tant, fem un programa amb gust de final de temporada, però també amb una mirada cap a l'estiu. Parlarem de les activitats a fer aquest cap de setmana amb en Francesc Sánchez i Carcassers, de productes de temporada amb en Pere Puigbert, l'actualitat amb en Jordi Grau, de cinema i sèries amb la Montse Rico. I també parlarem del temps amb l'Isaac Vilà.

0: I com que ja tenim el cap posat una mica a les vacances, la pregunta del dia va per aquí. Avui us pregunto a quin lloc anireu de vacances aquest estiu. O si encara no ho teniu tot tancat, on voldríeu anar? Ens ho podeu dir si sou més de platja, si sou més de muntanya, de ciutat, de quedar-vos a casa, de fer escapades curtes, de marxar ben lluny. Podeu participar, com sempre, a través del nostre telèfon.
1: 972 313 702.
0: I ens feu arribar les vostres respostes, als whatsapps, les trucades, el que vulgueu. Recordeu, eh?
1: 972 313 702.
0: Va, comencem l'últim de cap a cap abans de les vacances.
2: De cap a cap, visca la tarda.
0: Visca, visca, i ens hi posem en marxa amb Radio Futura i aquesta escuela de calor. Quina caloreta que fa avui, eh?

0: Xico Sánchez i Carcassés.
1: Doncs sí, com cada divendres obrim l'agenda amb en Xico Sánchez i Carcassés, i com cada setmana ens acompanya, doncs, amb les últimes, amb les propostes que podem fer aquest cap de setmana, les activitats que podem descobrir. Bé, aviam, a veure què ens explica. Què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, doncs molta calor, molt bé, i moltes activitats que, com sempre comento. La veritat és que en les comarques gironines, i sobretot com més bé algun temps encara més, perquè comencen a sovintejar les festes majors d'estiu, i sí, això fa que hi hagi molta activitat, és un mai parar, eh? Vol dir, hi ha tantes coses, tantes i tantes, per seleccionar entre les comarques gironines i el Maresme, que a vegades es fa difícil doncs seleccionar, triar i anar on te vas. Per exemple, avui divendres, què fem?
1: Va, què,
2: anem
1: què
2: a la festa major de Cassà de la Selva, que hi ha la nit dels músics a partir de les 10, o anem a les festes de primavera de Palafrugell, que ja van començar una mica la setmana passada, amb una jornada de trobada de pobilles, i que continuarà sobretot el proper cap de setmana, que en parlarem amb més tranquil·litat, perquè hi ha el carrusel Costa Brava. Vol dir que pràcticament duren doncs 3 caps de setmana aquestes festes de primavera. I hem d'elegir, què faríem? Ens quedem a Palafrugell? Dic això perquè...
1: Jo tinc clar, jo estic a Palafrugell i aniré al pregó avui a 9:15.
2: Exacte, pregó, i home, i després Miguel del Roig, que és una festassa. Festassa de debò. Doncs a Cassà de la Selva, a partir de les 10, i a la plaça de la Coma, la nit dels músics, dirigida per Antoni Masbou, no sé, normalment hi ha 60, 70, 80 músics allà interpretant sardanes. Vol dir que el que agrada la música popular, doncs també és una bona cosa per fer. I mira, si voleu més tranquil·litat, a la Costa Brava Sud tenim dos magnífics teatres. El de Lloret de Mar, avui a partir de les 8, hi ha el cicle 2026 Nits del Piano, i serà Carles Acoto, el magnífic pianista, qui oferirà avui un concert. Avui també, i demà dissabte, al Teatre de Blanes, una actuació de teatre que es diu Res és el que sembla, una comèdia dirigida per Neus Boet. Per tant, n'hi ha per tot. Com dèiem, Gresca, doncs a Miquel del Roig, a sardanes, a Cassà de la Selva, teatre o pianistes, aquest cap de setmana a Blanes i a Torroella. I per complementar una mica, si es vol anar de passeig, jo recomano la Fira de Primavera de Maçanet de Cabrenys o l'Esclat Florit de Sant Martí Vell. He fet una selecció de les moltíssimes coses que hi ha, i per la mainada doncs, també es pot anar a cursar allà on hi ha racons del circ.
1: Ah, molt bé. Carai, tenim propostes per tothom, eh? Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Mira, demà fas festa, no m'imagino?
1: Sí, demà faig festa.
2: Home, doncs escolta, tria i remena, que no pots avorrir de cap de les maneres amb aquestes activitats.
1: Molt bé, i ja que marxem de vacances un meset aquí al de cap a cap, estem preguntant...
2: Marxem de vacances un mes?
1: Un mes sencer,
2: no,
1: què et sembla?
2: Carai, tu.
1: Home,
2: jo trobaré a faltar.
1: En Joan Bosch, quan s'hi posa...
2: També, sí. Que jo entenc que vulgueu fer vacances amb en Joan Bosch, però, i l'audiència, què dirà l'audiència?
1: A l'audiència li seguirem posant molt bona música, però clar, no els hi parlarem gaire.
2: Escolta, que convenen les vacances, convenen, que així tornarem tots plegats amb més força a partir de juliol, no m'imagino.
1: Clar, farem juliol i agost, una edició especial d'estiu, llavors hem d'agafar forces com sigui, perquè el pic de l'estiu bueno, la Costa Brava està fins dalt, i s'ha de fer programa.
2: Un mes de vacances, com no torneu en plena forma, no sé, escolta, un mes, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Espero que sí. I et pregunto, Xico, tu on marxaràs de vacances o on les estàs planificant per aquest any?
2: Vacances?
1: Sí.
2: Has dit vacances?
1: Bueno, sí, si em fas. Sí. Si em fas.
2: Has dit vacances, has sí. dit? Ah, no, és que no t'havia entès bé. Sí. Vacances, escolta, que ve l'estiu. Tu saps la quantitat de coses que hi ha a la Costa Brava per fer? De moment, a l'estiu, doncs, tenim, com saps molt bé, un reguitzell de cantades de veneres en aquesta zona, doncs, que a mi m'agrada molt, doncs, de poder anar en algunes cantades, algunes que també organitzo i vaig també...
1: Ja ens hi veurem. I
2: després tenim el festival festiu a Calonja, el Sota Copla a Palamós, i molts festivals, el de Can Roig, el de la Porta Ferrada de Sant Feliu. Per tant, mira, jo, les vacances d'estiu, les faig a la Costa Brava, que no són vacances, sinó que és una sort, veritablement una sort. Viure aquí.
1: Correcte,
2: viure aquí, perquè la gent ve aquí de vacances i s'ho passa molt bé. Nosaltres que residim aquí no hem d'agafar el cotxe, que és el pitjor, i residint aquí mateix tenim tantes i tantes i tantes coses a l'estiu per passar-nos-ho bé, que fas vacances. Si vols m'ho tornes a preguntar al final del mes d'agost.
1: I després setembre, no?
2: te comento les vacances que faré.
1: Molt bé, perfecte. Doncs va, ens parlem al juliol.
2: I tant que sí. Adéu-siau, bones vacances.
1: Una abraçada. Adéu.

0: de cap a cap.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talla gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
8: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Pere Puigverd us porta a l'hort.
1: 11 minuts i arribem a les 5 de la tarda. I continuem el de cap a cap i ara obrim la secció d'anar a l'hort i per això tenim en Pere Puigverd aquí amb nosaltres. Què tal? Bona tarda, Pere.
2: Molt bona tarda.
1: De què parlem avui?
2: Jo avui tenia ganes de parlar d'una fruita que és de les primerenques, jo diria que és la tercera que arriba.
1: Sí.
2: Perquè de fruites, malauradament, per la gent n'hi ha tot l'any, però no saben quan, molts no saben quan és el temps de cada cosa. Doncs que sàpiguen que la tercera fruita que arriba aquí, a casa nostra, és l'albercoc.
1: L'albercoc, molt bé. Que també aquí a l'Empordà o a Girona li diem abricoc, no?
2: Exactament.
1: Sí.
2: Jo he dit albercoc, però a casa en diguem abricoc.
1: Sí, sí, jo també.
2: Per
1: jo
2: si hi ha algú que vaja, que diu, home, no és d'aquí i ens està escoltant, abricoc, doncs no. Es pot dir de les dues maneres, eh? Però aquí la veritat és que col·loquialment i normalment parlem d'abricocs.
1: Molt bé. I com podem saber si un abricoc és bo abans de comprar-lo? O com els podem distingir?
2: A veure, hi ha moltes varietats d'abricocs.
1: A veure.
2: Hi ha aproximadament que es cultivin unes 20 o 30 varietats. N'hi ha més encara, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: Però que es cultivin, n'hi ha 20 o 30. Bo, a veure, si és una varietat que és de les que es venen a partir d'ara,
1: sí,
2: i està collit madur, serà bo. Però, esclar, a vegades aquestes dues coses no casen. Mm-hmm. Perquè el que l'ha de vendre, el pagès que l'ha de vendre, té por de collir-lo massa madur, perquè no se li queixi el comerciant. I per tant, a vegades, es cull una mica més verd perquè no tingui problemes amb comercialitzar-ho.
1: Clar,
2: això va en contra de la qualitat. Per això molta gent diu, home, és que la fruita d'abans era molt més bona. No és que fos més bona, sinó que estava collida més al punt, perquè no existien les neveres, no existien les càmeres, i per tant era allò collir-ho i l'endemà al mercat, i menjar-t'ho el mateix dia o l'endemà, com a molt tard. Clar, és aquí el problema.
1: Per tant, si els comprem una mica verds, els hauríem de passar per nevera, els hauríem de deixar madurar
2: fora... A veure,
1: com és millor?
2: Nevera és una opció, perquè avui ja fa molta calor,
1: sí,
2: és una opció perquè ens s'aguardin més temps. Ara, si el comprem i aquest mica verd volem que es maduri, llavors deixar-lo fora de nevera, no tots, perquè si n'has comprat un quilo, doncs deixar-hi una part, que maduri i l'altra part dintre la nevera. Aquests que deixem fora, normalment en un dia o com a màxim dos, estaran madurs.
1: Mm.
2: Vull dir que és molt més bo menjar-te-la que estigui madura. I sobretot, això que és molt important, menjar-la a la temperatura ambient. Mai fred. Perquè si
1: se
2: menja fred...
1: El sabor,
2: exacte,
1: no?
2: Sí. Si està fred, la sensació de dolçor doncs marxa molt. Ara hi ha gent que, esclar, els agrada tot fred, no? Però bé, si anem a buscar

0: Augusto Pindalbrecoc, amb temperatura ambient és ideal.
1: Temperatura ambient, val. Perfecte. Quines altres maneres tenim de menjar-los, a part de sols, diguéssim?
0: Home, l'abricoc també ara està de moda menjar-lo deshidratat.
1: Ah, sí.
0: És a dir, com si mengessis una pansa de rim, sí, o si mengessis alguna altra fruita. És una manera de, que se'n diria en orellanes, no?
1: Sí.
0: És una manera de conservar-la i que puguis menjar-ne fins i tot fora de temporada. D'altra manera, doncs, seria cuit, perquè l'abricoc, si tu el cous amb una miqueta de sucre o fins i tot pràcticament sense res, fas una confitura i una marmelada que també és molt bona i també es pot conservar més. És a dir, que és una opció, a part de menjar un gust diferent, de conservar-lo més temps que, sí, que no es conserva en fresc.
1: Molt bé, doncs melmelada d'albercoc també per allò, o deshidratat, que serien les orelles.
0: Sí, amb una mica de pa, no? I deshidratat, tal qual, no?
1: Sí.
0: Em pots menjar 3 o 4 i és molt bo, també.
1: Sí, vas a fer una ruta en bici i te n'emportes unes quantes i, escolta, entren perfecte un got...
0: Exacte.
1: Una mica d'aigua i avall amb les...
0: Sí, sí.
1: Amb
0: i passa
1: això,
0: bé,
1: sí,
0: eh?
1: Ostres, passa perfecte.
0: I és, sí, i és, sí, un bon aliment.
1: I tant. Molt bé, doncs en Pere, que si voleu provar i voleu comprar aquesta fruita, que recordem, ara la podeu consumir fresca, diguéssim, que és l'època, cap a Fruites Núria, a l'Escala, Ventalló o a Banyoles, no?
0: Sí, sí, sí. A veure, podeu consumir des d'ara fins al mes de setembre, però ara ja comencen a ser bastant bons.
1: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, a consumir-ne, doncs, i a menjar-ne. Moltes gràcies, Pere.
0: Doncs molt bé, una abraçada.
1: Una abraçada, que tinguis bona tarda. Adéu.
0: Gràcies.
2: De cap a cap.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Hi ha un moment
3: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
2: Perquè saps que no ho entendràs.
3: Perquè et canses d'esperar.
2: I de no saber exactament
3: què estàs pagant.
1: I si fos fàcil?
2: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
3: Sense sorpreses.
2: Parles amb persones i saps en tot moment
3: què tens contractat.
2: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
1: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
1: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
1: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
9: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.

0: 5 i 4 minuts en directe, Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Marina. Les tres emissores fent el de cap a cap. Avui, última edició de la temporada regular. A partir del juliol començarem la temporada d'estiu, ja amb en Joan Bosch, allò a tope, eh? Escolteu, que avui us estem preguntant... on anireu de vacances aquest estiu? O on voldríeu anar si poguéssiu triar sense mirar gaire el calendari ni el compte corrent? Sou més de platja, de muntanya, d'escapades curtes, d'escapades llargues? Preferiu estar a la Costa Brava aquesta època de bon temps? Preferiu marxar al setembre? Expliqueu-nos-ho a través del nostre telèfon. Aviam.
1: 972 313 702.
0: Doncs va, envieu-nos les vostres notes d'àudio, els vostres missatges. De seguida n'escoltarem algun, eh? Ja en tenim un parell per aquí pendents, però abans anem a posar una mica de música, no? Va, doncs va. De cap.

0: Va, doncs, 4:05 de la tarda i és moment d'obrir el bloc d'actualitat aquí, el de Cap a Cap, per Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina, avui amb el president de la Junta del Col·legi de Periodistes de Girona, que és en Jordi Grau. Què tal, Jordi? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, molt bona tarda a tothom. Doncs mira, bé, passant la setmana i ja, diguem-ne, posant-li gairebé el peu al coll, no només a la setmana, sinó al mes.
0: I tant. I avui tenim dos temes molt gironins, eh? El primer que parlarem és de la vaga del sector educatiu. Aquesta setmana hi ha hagut allò, una mobilització important a Girona, el dimecres. Quina lectura n'hem de fer d'això?
1: Que tot això s'està enverinant molt. És a dir, jo crec que està passant una cosa, malgrat que, diguem-ne, que són molts gironins que s'han vist atrapats, diguem-ne, dimecres passat, tu deies, hi va haver-hi, bàsicament, com a mínim a Girona, però també en altres punts, diguem-ne, el tall de l'autopista va provocar tensions molt importants. No hi ha un gran emprenyament contra els mestres, perquè al contrari, han aconseguit transcendir i fer veure que el que estan demanant és alguna cosa més que sou. I això semblava que, diguem-ne, que hi hauria un cert enfrontament, però que es podria resoldre. La veritat és que no, és que aquesta setmana tothom donava per fet que es trobaria alguna solució i va haver-hi alguna proposta, diguem-ne, d'augment de sou, però no, els docents de moment estan aguantant i amenacen que fins i tot, si això s'allarga, podria fer perillar el final de curs i el començament del curs que ve. Algunes colònies, dic algunes perquè moltes s'estan fent, això també és veritat, els mestres han entès que, diguem-ne, que hi ha pares i nens que ho necessitaven i jo conec moltes escoles que estan en aquests moments de colònies, però la veritat és que hi va haver-hi un gran renou, avui mateix ha passat amb un salat, no? Però hi ha un renou i si no hi ha pas una oferta molt seriosa al damunt de la taula, i no només de diners, sinó també de condicions laborals, de nombre de mestres, jo crec que es pot anar enverinant i que pot ser un d'aquells problemes que potser el govern no es pensava que acabaria tinguent o que acabaria resolent aviat i que s'està, com he dit abans, enverinant. La majoria de la gent, diguem-ne, s'ha posat al cantó dels mestres perquè veu que alguna cosa no brulla. No va agradar del tot tampoc el fet que els dos sindicats majoritaris a nivell estatal, però absolutament minoritaris pel que fa al món de l'ensenyament, arribessin a algun tipus d'acord amb el govern que es volgués presentar com per a tot el sector, i la veritat és que de moment les espases segueixen enlairades. Això no vol dir que no pugui haver-hi una reunió aquesta nit o demà mateix que es pugui resoldre, però la sensació és de que no serà tan fàcil i que aquesta batalla està deixant moltes, moltes, moltes ferides.
0: I les famílies també ho pateixen, no?, aquest conflicte.
1: Clar, perquè no, jo conec moltes famílies que per a les coses és un autèntic problema, diguem-ne, fer vaga, però que busquen la manera com sigui de donar suport als docents per fer-la. És veritat que n'hi ha d'altres que no, i és veritat que si això s'allarga s'acabarà convertint en un problema que a part d'enverinar-se, diguem, pot tenir una mala resolució perquè pot deixar això que en deia, les ferides. Però jo crec que hauria d'haver-hi un esforç per part del departament per entendre'ns amb els sindicats, la qual no vol dir a tot que sí, però sí a com a mínim oferir solucions estructurals a problemes endèmics. I això passa per millorar el sou, efectivament, però també passa bàsicament per buscar altres solucions que són les que demanen aquest tipus d'escola que s'ha imposat, però que és una escola que necessita molt més mitjans dels que en aquests moments té.
0: Exacte. I canviem de tema perquè també el dijous va saltar allò la notícia al matí que en Mitchell deixa el Girona.
1: Sí.
0: Era una cosa que podia ser previsible, això sí.
1: Sí, segurament s'esperava. Mira, jo estava absolutament convençut. De fer la setmana passada, com parlàvem, patíem pel Girona, doncs bé, hem passat per estadis de depressió, emprenyament, mala llet i tot el que faci falta, però la sensació és de que... Jo tinc la sensació de que si el Girona, diguem-ne, hagués salvat la primera divisió de la categoria, Mitchell hagués plegat l'endemà. Jo crec que aquesta vegada s'ho va estar predicant, però és evident que deu tenir alguna oferta i és evident que segurament el club i ell mateix s'han posat d'acord i han vist que potser calia tancar aquests 5 anys que han estat exitosos, però que han acabat de mala manera amb el descens de categoria. Avui, fa molt, aquest matí, ha fet un vídeo en el qual diu que no s'acomiadarà de la gent, que no farà una roda de premsa d'acomiadament, perquè ell se sent gironí, es vol quedar aquí, tornarà aquí i i ha deixat alguna cosa més que 5 anys de la seva vida, i ha deixat, diguem-ne, un tros del seu cor, i que per tant sempre tornarà a Girona. És evident que ha sigut un acomiadament trist, no ha sigut un acomiadament triomfal. El Girona passarà moments molt complicats. A Mitchell li desitgem tota la sort del món. Ara el que falta és que surti algú de la propietat i que digui que creuen en aquest projecte, que han baixat a segona però que lluitaran per tornar a pujar a primera, i ho tindran complicat perquè s'ha de canviar pràcticament tota la plantilla, s'ha de buscar un entrenador d'acord amb la plantilla que es vulgui fer, perquè la segona divisió no és la primera. Clar. I segurament s'haurà de veure que la confiança en Quique Cárcel, que la gent alguna li ha perdut i alguns de molt males maneres, es manté perquè pugui fer un equip que, insisteixo, ha de ser absolutament nou, perquè entre els que estan cedits i marxen, entre els que, diguem-ne, se'ls acaba el contracte, i entre els que s'han de quedar però que no se'ls pot pagar amb els que l'escriurà a segona divisió, pràcticament s'ha de fer un equip nou. Per tant, una setmana entre problemes i dols. El dol l'estem passant i costarà, que és el del Girona, sí. I els problemes són els de la vaga de mestres, que s'ha d'intentar resoldre, bàsicament perquè ningú acabi prenguent mal, i me refereixo al tema de manera metafòrica.
0: Molt bé, doncs nosaltres marxem de vacances aquest mes, perquè en Joan...
1: Això està bé, Martí, s'han de fer vacances.
0: Clar, perquè en Joan agafi forces i tornarem a l'estiu, al juliol i l'agost, amb el de cap a l'estiu. Però seguirem parlant.
1: I tant, que si m'ho permets, un record per en Joan, i desitjar-li una ràpida recuperació, perquè sí, perquè s'ho mereix i perquè toca, i a tots vosaltres moltes vacances, i la gent que com jo continuarem treballant el mes de juny, doncs escolta, ens trobarem al juliol si tot va bé.
0: Exacte. Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies per passar avui pel de cap a cap. Salut.
1: Adéu-siau.
0: Adéu. De cap a cap. Èxits encadenats.

0: 902. El telèfon multiusos del programa.
1: I aquest és el telèfon que han marcat algun dels nostres oients per contestar-nos la pregunta allò. A quin lloc anireu de vacances aquest estiu? O, si encara no ho teniu tancat, a on voldríeu anar? I ens han arribat algunes notes d'àudio, eh? Tinc una per aquí, aviam, què diuen.
2: Hola, bona tarda. Doncs mira, no sé si al final ho podrem fer, però jo no tinc gaires vacances a l'estiu i quan en tinc tot és molt car. Llavors no vaig gaire enlloc, però m'encantaria poder fer el creuer que es fa en els fiords noruecs i veure aurores boreals. M'encantaria, és el meu somni. Gràcies.
1: Molt bé, bona tarda. I després la Maria de Palafrugell ens escriu aquest any no marxaré gaire lluny. Diu que farà vacances a Calella, Llafranc i Tamariu i que ben mirat, quan tens això a tocar de casa, tampoc cal complicar-se la vida. I en Josep ens diu que ell és més de muntanya, que a l'estiu fuig de la calor i que si pot marxarà uns dies al Pirineu. Vol caminar, menjar bé i no sentir cap soroll que no siguin ocells o aigua. Molt bé, doncs, escolta, a gaudir de les vacances. Nosaltres també ho farem. Seguim amb més música? Va. Olivia Dean, Man I Need.

0: Dos quarts i tres minuts de sis de la tarda. Estem en directe al De Cap a Cap. I escolta, que fem una petita pausa, però de seguida tornem amb ella, amb Lady Gaga, amb aquesta que es diu Runaway. De seguida aquí al De Cap a Cap.
1: De Cap a Cap. Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a Preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
2: Mimma, el teu espai.
3: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
4: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
5: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
6: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
8: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
9: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'Avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.

0: Falten 10 minuts per arribar a les 6 de la tarda. I nosaltres avui us estem preguntant on anireu de vacances aquest estiu o on voldríeu anar si ho haguéssiu de triar algun lloc per anar-hi. I sense preocupacions, sense mirar el calendari, sense el compte corrent cremant-se. I ens estan arribant missatges, eh? La Cristina des de Girona, per exemple, ens diu que li agrada anar a Menorca. Diu que hi ha anat altres anys i que sempre en torna amb la mateixa sensació, que hi podria viure perfectament tota la temporada. I també la Núria diu que aquest any toca quedar-se a casa, vaja. Però no ho diu com a mala notícia, diu que vol fer vacances lentes, anar al mercat, llegir, fer migdiades i anar a banyar-se a les últimes hores de la tarda. Ah, mira, això a mi també m'agrada. Més missatges, espera.
1: Hola. A mi aquest estiu m'agradaria perdre'm per Itàlia, sobretot a la Toscana.
0: Molt bé.
1: Per poder disfrutar de tot el seu paisatge i de la gastronomia. Una setmaneta a la Toscana crec que seria la meva vacància que escolliria tranquil·lament.
0: Molt bé, molt bé. I trucada en directe. Joan, des de Palamós. Hola, què tal?
2: Bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Marta, tu no m'acabassos, que l'anima al corazón no tiene que...
0: És en Joan Bosch, aquest senyor, que porta un marcapassos, ja.
4: Ai, sí.
0: I marca bé el pas o no?
4: Sí, aquesta tarda... Ai, no. Aquesta setmana hem passat per planxa i pintura.
0: Sí.
4: Hem passat bé, van canviar les botigues. L'oli no me l'han tocat perquè ja estava bé.
0: Ja estava arreglat, i... això.
4: Oh, sí, ja fa temps que l'oli el dem... No. Escolta, no, que ja ho vaig explicar-ho ahir.
0: Sí.
4: Tinc un problema al cor i aleshores doncs, m'han hagut d'implantar, com la Marta, un marcapassos per aquesta última generació. O sigui, que si el meu cor fa alguna arrítmia o algun ritme cardíac fora del normal, m'avisa, eh?
0: Vale.
4: M'avisa. Clic! I aleshores, doncs, em poso quiet. No, ara, fora colles, no. Estic bé. L'única que, bueno, coincideix que aquesta setmana era l'última abans de les vacances i diguem-ne que seran unes vacances, si m'ho preguntes, tranquil·les.
0: Molt bé, molt bé. Sí.
4: Tranquil.
0: Això és el que t'anava a preguntar, que si això, què faries aquest meset de vacances?
4: Bé, què faria? Si no hagués passat el que ha passat, doncs tenia planificat altres destins, però bueno, jo crec que... He sentit abans amb en Xico,
0: sí.
4: Clar, els que vivien a la Costa Brava, clar, passar l'estiu aquí és que...
0: És fantàstic.
4: És fantàstic. I ara el mes de juny, jo que sé, perdre per alguna d'aquestes platges que encara no ha arribat a la marabunta, són les millors vacances. I aleshores, doncs, per això vaig triar el mes de juny, perquè, entre altres coses, juliol i agost, per nosaltres, per la gent de la ràdio, és temporada alta. És a dir, primer, tota la gent de Barcelona que ve cap aquí, vale, perfecte, i diguem-ne que troben... activitat, perquè a l'estiu la majoria de ràdios comercials i privades, doncs allò, és música contínua, eh? La mejor selecció musical per al gusto de l'oyente.
0: I nosaltres aquí estarem, eh? A les tardes, el de cap a cap ben fresquets, amb l'aire a tope,
4: sí.
0: Però acompanyant les tardes del juliol i l'agost, eh?
4: Al peu del cunyó.
0: Molt
4: escolta,
0: bé.
4: I que d'allò. Però bueno, ja continuarem, o sigui, a partir de juliol farem el ritme de l'estiu, seguirem el ritme de l'estiu, però després ja continuarem. O sigui, nosaltres ens avancem a la temporada radiofònica.
0: Clar.
4: Que la majoria de ràdios comercials comencen el setembre o el 31 d'agost. Nosaltres no, les passarem el 6 de juliol.
0: Clar. Eh? Molt bé. Després de la cantada de Veneres.
4: Ai, sí, és ben bé que escolta. Has cantat mai? Cantes, jo canto com un peix, eh? Jo t'ho vaig dir un dia.
0: Sí.
4: Així, eh? Que només faltaria que amb les anxovetes hi sortís una anxova d'allà peluda i sortís jo per allà.
0: Més val que no. Ho deixarem pels professionals. Nosaltres aquí a posar música, a xerrar amb l'audiència.
4: Tu, m'agrada molt la música que poses, eh? Ho fas més bé que jo, eh?
0: Home.
4: Escolta, on has après, tu?
0: Ah, mira...

0: porto molt de temps a darrere les tecles i mira, de tant en tant m'hi poso, no sé, mira.
1: No és
0: la meva cosa habitual, però mira, vaig defensant.
1: Fas molt bé. Escolta, ara ho estava comentant aquí, i escolta, aquest s'hauria de quedar ja per d'allò i jubilar ja d'una punyetera vegada aquest d'en Bosch, escolta,
0: ja no
1: s'aguanten els pets ni res,
0: mentre funcioni el cor i funcioni tot, escolta, endavant, anar fent endavant les atxes. Doncs va, ara posarem una mica de música. Vols que posi els Catarres, que diuen que serem perfectes, ens diuen.
1: Doncs perfecte, posa els Catarres.
0: Doncs va, perfectes dels Catarres. Adéu, Joan.
1: Bueno, fins d'aquí un mes.
0: Fins d'aquí un meset. Apa.
1: Adéu.

0: Doncs amb els Catarres pràcticament arribant a les 6 de la tarda, el de cap a cap, Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina.
1: De cap a cap, el ritme que necessita la teva tarda.
0: I ara és moment de ballar fins a les 6 amb la Shakira i aquesta que es diu Dai Dai.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que la policia municipal de Girona ha detingut aquest dijous 4 persones en poques hores a la ciutat. 3 dels arrestats ho són per tràfic de drogues, mentre que el quart se l'arrestà per entrar a robar a dins d'un vehicle que estava estacionat al carrer. El primer fet es va produir en el marc del Pla Frec, que es fa coordinadament amb els Mossos d'Esquadra. En aquest cas, el detingut és un home a qui els agents van enxampar al Parc Central per traficar amb drogues. A més, els policies van aixecar 4 actes més per tinença d'estupefaents. Als vols de 11:45 de la nit, els agents que feien tasques preventives al carrer Francesc Civil van veure com una persona venia drogues a una altra i el van acabar detenint. La tercera actuació va ser al carrer Josep Maria Gironella, quan un veí va alertar els policies que un home havia rebentat el vidre d'una furgoneta que estava estacionada a la via pública per robar el que hi havia a dins. I finalment, el quart detingut és un altre home a qui van enxampar una patrulla que realitzava tasques preventives a la zona de Bonestruc de Porta. I una 30ena d'alumnes de l'Institut de Llançà a l'Alt Empordà s'han concentrat aquest matí davant del centre per denunciar la calor que passen a les aules, que asseguren que és insuportable perquè les temperatures s'enfilen fins als 30 graus. Els estudiants reclamen a la Generalitat que instal·li ventiladors de sostre i fons municipals asseguren també que els aparells han arribat aquest dijous i que ara estan pendents d'instal·lar-se. També indiquen que el centre reparteix aigües als alumnes i que aquest divendres algunes classes s'estan fent en zona d'ombra al pati. I les comarques gironines comptaran amb més de 4.000 estudiants inscrits a les proves d'accés a la universitat, que es faran els dies 9, 10 i 11 de juny. En concret, s'hi han matriculat 4.068 alumnes, una xifra que consolida el pas de la demarcació en unes proves que aquest any tornen a batre rècord de participació a Catalunya. De fet, en el conjunt del país, prop de 46.000 estudiants s'han inscrit a la convocatòria ordinària. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest divendres a les comarques gironines.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
5: Mimma, el teu espai.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.

0: Última hora del De Cap a Cap, en directe a Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina. I avui recordeu que us estem preguntant a quin lloc voleu anar de vacances o a quin lloc esteu planificant per anar-hi. Ja ens esteu escrivint molts, eh? 972-313-702 és el telèfon que ens podeu escriure en WhatsApp, ens podeu enviar una nota d'àudio. De seguida us llegirem, eh? Ha arribat un missatge des de Vidreres, ens ha arribat un missatge des de Mataró, ens ha arribat un altre... Aquí no diuen des d'on. Bé, ara hi posem una mica de música, però de seguida us llegirem a tots. Fins ara!
1: De Cap a Cap, el radioshow de les tardes.

0: Els The Police amb So Lonely, sonant aquí el de cap a cap. Avui, últim programa de la temporada, marxem de vacances un meset, però per tornar amb molta més energia. I seguim llegint missatges, que ara sí que us heu animat i esteu enviant una pila de missatges. Per qui ens diuen? Hola, des de Vidreres. Fa 30 anys que he viscut i he treballat a Israel. M'agradaria tornar a veure aquesta ciutat que va ser casa meva durant almenys un any. Però en aquest context polític no és el moment. I una salutació des de Vidreres. Més missatges que ens arriben. Aviam, nota de veu des de Begú.
1: Hola, doncs jo aquest any, aquest estiu, me'n vaig de vacances a Croàcia. Oi, i me'n vaig amb una amiga. Tinc infinites ganes d'anar-hi, a gaudir de les platges, del sol i molta festa.
0: Que bé, tu, escolta. I en Marc ens diu que el seu somni seria anar al Japó. Diu que no hi anirà aquest any, però que ho té a la llista. I que algun dia farà el viatge amb calma sense anar corrents d'una ciutat a l'altra. Escolteu, molt bé, molt, molt bons plans. I per bons plans, la música que tenim aquí.
2: Pla de l'Estany i Empordà, escolta de cap a cap a Taronja Ràdio, 94.4.
0: I ho farem amb els Dire Straits, el Walk of Life.

0: quarts de set de la tarda i obrim la secció de cinema i sèries amb la Montse Ricó i en Josep Lluís Vidal. Hola, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com anem?
0: Molt
1: com va
0: bé.
1: La calor?
0: Déu-n'hi-do. Avui em fa apreta la cosa.
1: Sí. I això va increixent, doncs, que tindrem un cap de setmana guapo.
0: Sí.
1: Ai, va, no ens queixem, va.
0: Va, no,
1: després,
0: no ens queixem.
1: Quan fa fred, també protestem. La qüestió és protestar per tot.
0: De fet, marxem de vacances al de cap a cap. Per tant, avui us vull preguntar on anireu de vacances o on voldríeu anar, si encara no les heu planificat. Què, Montse, Josep Lluís?
1: Jo vaig a Scotland aquest estiu.
0: Me'n
1: vaig a Edimburg, sí.
0: Molt bé.
1: Bueno, vam a Edimburg i recorregut per Escòcia.
0: Molt bonic, molt bonic.
1: Sí, ja me la conec, perquè tinc una de les meves filles d'allà i ja hi vaig sovint, o sigui, que és com una segona residència, quasi. Però bé.
0: I què, en Josep Lluís? Cap on va?
2: Jo voldria anar a Nova York, però va ser que no.
0: Ah, mira, molt bé. Hi vaig estar fa uns mesos.
1: Nova York a l'estiu. Uau.
2: No, dic que voldria anar a Nova York, però no dic
1: vale,
2: a l'estiu.
1: Perquè... Un verano en Nova York, com sí, diu en Benny.
2: Em sembla que em quedarà blanes.
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé. Jo, mira, tinc pensat anar als parcs d'Alemanya, un que es diu Fantasialand. Estic entre aquest o un que es diu Efteling, em sembla que es diu.
1: Ostres!
0: I bueno,
1: què ets de parques?
0: Jo no massa, però la meva parella sí, molt de parques. Llavors m'arrastra.
1: Ja, ja hi som, sí.
2: Us veig.
0: Ens veus, eh? Sí.
1: Molt bé. Escolta, parlem de cinema o com
0: va? Parlem de cinema, sí.
1: Va, anem-hi perquè comentarem les estrenes d'aquesta setmana, però destacarem una en especial. Mira, és que aquesta estrena, la veritat és que em fa molta il·lusió. Escolta això. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Aquesta cançó forma part, no sé si l'has detectat, de la banda sonora, forma part d'una de les pel·lícules d'animació que va marcar tota una generació, perquè aquesta pel·lícula de la que parlarem ara s'ha fet gran. De fet, està celebrant el seu 25è aniversari. Shrek torna al cinema, es reestrena avui mateix. O sigui, no sé si ets tu gaire fan d'aquest fenomen, aquest Pixar Disney,
0: sí,
1: o aquesta història.
0: Jo crec que les he vist totes o quasi totes, vull dir que sí.
1: Sí, jo també, la veritat és que jo també. Doncs si vols tornar a reviure experiències des d'avui mateix, pots tornar a veure Shrek a la gran pantalla. Martí, vols que recordem el moment precís en el que Asno i Shrek es coneixen?
0: Clar que sí.
1: Vinga.
3: ¡Mola sentirse libre!
4: Oye, ¿y por qué no vas a celebrar tu libertad con tus amiguitos?
3: Pero yo no tengo amigos.
5: ¡Eh, espera! ¡Tengo una idea! ¡Me quedaré contigo!
3: Eres verde, fuerte, da gusto verte. Juntos no habrá quien se atreva a tosernos.
5: ¡Oh, caray! Eso asusta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
1: Aquest era el moment en què es trobaven, es veien per primera vegada Shrek i Asno. Quina parella, la veritat és que poques han tingut tant carisma com ells, a excepció, i que em perdonin, de Buzz Lightyear, per exemple, i el Sheriff Woody, que també, Déu-n'hi-do. Memorables, des d'avui mateix, una altra vegada, a la gran pantalla, Shrek. Ara sí que encetem les estrenes de la setmana, perquè ens està passant el temps d'una manera exagerada. Sí, sí. Comencem, va, amb l'òpera prima de la directora catalana Laura García Alonso, perquè aquesta setmana hi han moltes estrenes catalanes i espanyoles a la gran pantalla. Aquesta primera es diu Corredora, arriba a les sales de cinema després del seu pas pel Festival de Màlaga. Es tracta d'un drama psicològic que segueix a la Cris, una jove atleta que es veu obligada a triar entre l'esport d'èlit o la seva salut mental. Una altra cinta íntima també que arriba a la cartellera és El Drama, protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson. Jo diria que aquesta és una de les estrenes de la setmana i explica els dies previs a un casament amb tot l'estrès que això aporta. Quan s'enfronten tots dos amb una crisi davant d'unes inesperades revelacions, uns secrets que desmunten el que cadascú creia pensar de l'altre. Això ha de ser complicat. Mira, escolta això.
6: ¿Estáis nerviosillos? ¿Os asusta la cámara? Vamos a practicar para que estéis a gusto el día de la boda. ¿Qué es lo que más te gusta de Emma?
7: Es preciosa, divertida.
6: Qué bien, guay, guay. ¿Emma?
8: Me gusta que sea cariñoso, comprensivo, de mente abierta.
6: Recordad que os conocéis muchísimo.
9: Un poco de drama.
6: Muy bien, creo que ya saldrá bien el gran día.
8: Ya.
6: Vale, gracias.
1: Ja saps què passa amb els assajos, eh? I més quan es tracta d'un casament pel mig.
0: El drama.
1: Crec que pinta bomb... Sí, crec que la cosa pinta forta, es diu El drama, ja et dic, protagonitzat per Zendaya i Robert Pattinson, una de les grans estrenes de la setmana. Però va, havíem parlat de cinema espanyol, el director sí. Javier Illundain estrena la pel·lícula Mallorca Confidencial. Atenció, que està protagonitzada per Lolita Flores, que es posa en el paper d'una poderosa matriarca i narcotraficant d'un poblat de l'illa, que és epicentre del narcotràfic. No és l'única, perquè Javier Marco dirigeix un drama sobre les xarxes socials i es diu A la cara. Però, atenció a aquesta tercera, es diu La silla, d'Àngel de la Cruz. És un thriller protagonitzat per Jaime Lorente i Cristina Ochoa. Què passa? Doncs un jove escriptor d'èxit un dia du a terme una petita prova per una de les seves novel·les i quedarà accidentalment lligat a una cadira sol i sense possibilitat de deslligar-se. Sembla una banalitat, però no, no.
10: ¿Cómo va nuestra novela?
11: ¿Tú te acuerdas de lo que te pedí el otro día?
12: ¿El qué?
11: Me atas, me dejas ahí, a la hora de la comida me sueltas y seguro que escribo un capitulazo.
12: Seguro que no te vas a acabar haciendo daño.
11: ¿Cómo podría hacerme daño sentado en una silla? No te inquietes si esta noche, cuando llegues a tu casa y te sientes en una silla como esa, percibes un leve escalofrío de la columna.
13: ¡Ayuda!
11: Cuando menos te lo esperes, la silla como la suya te atrapará para siempre.
13: ¡No! ¡No! ¡No!
11: Y ya jamás podrás levantarte.
1: Què?
0: Déu-n'hi-do, la silla,
1: ja no sembla una cadira, sembla tan inofensiva,
0: no,
1: eh?
0: No, no, no.
1: La veritat és que no. Va, continuem de 3 en 3, perquè 3 són les estrenes també en cinema d'animació. La primera és Flick, de James Moller, i arriba en català una pel·lícula que parla d'en Lauri, un nen de 12 anys que perd la capacitat de caminar amb un accident, però per sort en Flick, que és una criatura peluda d'una altra dimensió, apareix i se l'endú a viure una aventura fantàstica on troba la manera de tornar a caminar. La segona, una pel·lícula tailandesa fora del niu, que arriba també doblada al català. I la tercera, amb un gran èxit internacional, no sé si has sentit parlar d'ella, s'estrena San Jorge, una pel·lícula d'acció dirigida pel cineasta brasiler Alexander Machafe i explica la història d'un jove capità de l'exèrcit romà que es diu Jordi, que després serà doncs, el que tots coneixem. Sant Jordi. Ah, i aquesta setmana a les plataformes arriba una de les darreres adquisicions de Movistar Plus, és la minissèrie britànica Secret Service, un thriller d'espionatge polític basat en la novel·la de Tom Bradby. Una nova sèrie d'acció de l'univers Spider-Man, Spider-Noir, arriba també a Prime Video i està protagonitzada, mira, per Nicolas Cage en el seu primer paper protagonista en televisió. Interessant. Està basada, òbviament, en el còmic de Marvel. A Apple TV s'estrena La ciutat de les estrelles, un thriller paranoic i trepidant que ens porta a un moment clau, quan la Unió Soviètica es va convertir en la primera nació a enviar l'home a la Lluna. Aquesta vegada la història, però, s'explica des del darrere del taló d'acer. I acabarem aquesta setmana a Disney Plus amb la nova sèrie documental d'en Carles Porta, que es diu Abandonados, i que explica la història de l'Elvira, del Ramon i del Ricard Mural. 3. Germans que el 22 d'abril de 1984, quan tenien entre 2 i 6 anys, van aparèixer sols a l'estació de França de Barcelona. Havien estat abandonats i ningú els va reclamar mai.
14: El dia 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
15: Han pasado 40 años.
14: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
16: ¿Y qué pasaría si los encontráramos? Esa es mi pregunta.
1: Un nou capítol on Carles Porta intentarà posar llum a la foscor. I amb ell sí, acabem. Sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies a aquest capítol d'Abandonados. Sens dubte, promet, eh? Promet.
1: Home, sí, jo crec que sí.
0: De Carles Porta són
1: Sempre t'atrapen, eh?
0: Sí, sí, sí, molt.
1: Escolta, que només em queda desitjar-vos a tot l'equip del De Cap a Cap molt bones vacances, us les mereixeu, aprofiteu-les a tope.
0: Igualment, que passeu bones vacances i ens veiem a la tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adéu.
1: Bones vacances, Martí. Adéu.
2: Molt bé. De Cap a Cap, visca la tarda.

0: De cap a cap. Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
1: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
2: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de caçar. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Ei, ja saps què faràs el dissabte 30 de maig?
5: Encara no.
4: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
5: I on la fan?
4: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, el carrer Nou i molts més.
5: D'acord, però què hi trobaré?
4: Oh, bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
5: Doncs hi anem.
6: Botiga al carrer de Girona, 30 de maig, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
7: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!

0: 15 minutets i les 7 de la tarda. I seguim endavant el de cap a cap. Avui us estem preguntant si teniu ja programades les vostres vacances. I tenim a l'altre costat del telèfon l'Isaac Vilà, el nostre meteoròleg. Aviam, li farem la pregunta. Hola, Isaac, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què? Tens preparades les vacances d'aquest estiu o no?
1: Aviam...
0: Si no les tens preparades, sí, també em pots dir algun lloc que vulguis anar, eh?
1: Doncs mira, a mi un lloc que m'agradaria anar seria just aquesta època a Noruega, a Lofoten. A Noruega, ara que aquí els països bàltics tenen pràcticament el sol sempre, estan les 24 hores de dia, descobrir aquella zona del Bàltic, de l'oceà Atlàntic Nord a aquesta època, tinc curiositat.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, doncs, fantàstic. I per aquesta zona d'aquí, què? Quin temps farà?
1: Aviam, parlant de vacances, pràcticament tenim fa una setmana que tenim un temps plenament estiuenc.
0: Totalment.
1: O sigui, també s'ha de dir que la Costa Brava, el nostre país, és un meravellós destí de per les vacances.
0: Oh,
1: tenim
0: tant.
1: Una mica de tot.
0: Digue'ls els que estan fent cua aquí a Platja d'Aro, venint cap a Calella, cap a Begú, cap a Platja d'Aro. Tenim,
1: ja
0: tenim les
1: poc.
0: Carreteres
1: ja,
0: una mica embussades ja, a aquesta hora.
1: Sí, sí. Doncs bé, aviam, aquest temps d'estiu continua durant uns quants dies més. Avui, en principi, avui ja ha baixat una mica, s'ha suavitzat una mica la temperatura, sobretot a la línia de la costa, però a l'interior hem continuat superant els 30 graus, eh? Per exemple, avui a Girona hem arribat, a les afores de Girona, però concretament a Quart, hem arribat als 34 graus una vegada més. Ha baixat una mica, ahir vam arribar als 37 graus, una xifra... inusualment una mica esgarrifosa per ser el mes de maig, però vam arribar a aquesta xifra. Avui ha baixat una mica la temperatura i aquest cap de setmana continuarem amb aquesta dinàmica, d'acord? Amb dies molt tranquils, ben suaus, potser alguna boirina a la costa, des de l'Alt Maresme, també a la costa costa de la Selva, sud del Baix Empordà, podríem tenir alguna boirina a primera hora que podria fer la guitza o augmentar una mica la sensació de xafogó, però en general a la resta de les comarques de Girona tindrem un dia, un cap de setmana ben estable i ben assolellat, amb excepció també de les tardes amb algunes nuvolades o que podrien deixar algun petit ruixat a l'interior, però pràcticament a les comarques com la Garrotxa, Ripollès, potser fins i tot diumenge interior de la Selva podrien arribar, però en general un temps ben plàcid.
0: Molt bé. Perfecte, Isaac, doncs parlem quan sigui, perquè el de cap a cap marxa aquest mes pròxim de vacances, però bueno, ens seguirem escoltant pel supermatí, per tota la programació que anem fent.
1: I tant, moltíssimes gràcies, seguirem informant de la previsió meteorològica allà on faci falta.
0: Allà on
1: gràcies.
0: Faci falta, molt bé. Bona setmana.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana. Previsió meteorològica, allà on faci falta.
0: Allà on faci falta, molt bé.

0: Els Little Tales que ens porten els Of Monsters and Men, el de cap a cap, i anem a fer un repàs amb la Maria Alzina de l'agenda.
1: Bona tarda, fem un repàs de les principals activitats que podrem fer aquest cap de setmana a les comarques gironines. I és que a Palafrugell continuen les festes de primavera amb activitats diverses al llarg del cap de setmana. Avui divendres es farà el pregó i el sopar popular de les festes de primavera. A més, durant el cap de setmana hi haurà un vermut, la baixada de carretons o també la quarantena marxa de la Garoina. I en el marc del festival Ítaca Amazoni aterra Ullastret per presentar el seu nou disc Banderes Paradaltònics. El concert es farà avui divendres a partir de les 10 del vespre. I aquest cap de setmana Cassà de la Selva torna a celebrar la seva festa major i ho fa amb un programa farcit de propostes que faran gaudir a petits i grans. Hi trobem el tradicional correbars, els concerts de barraques, el correfoc o també la festa holi. I a Figueres se celebra la 12a edició de la Fira per a la gent gran, un esdeveniment que vol reforçar el compromís amb l'envelliment actiu i reconèixer el paper fonamental de les persones grans en la vida comunitària. Aquesta edició presenta un programa ampli i divers amb propostes que combinen cultura, salut, tecnologia i activitats lúdiques. I dissabte 30 de maig se celebra a l'Estartit la segona edició de la Meda Joc, la fira del joc de l'Estartit que omplirà carrers i places de propostes com espais de joc, espectacles, tallers, jocs de taula o la ruta dels jocs, entre moltes altres activitats. I el Festival Recòndit portarà aquest divendres 29 a Reinaldo i Clara a Palol de Revardit, i dissabte 30 de maig serà el torn de Max Navarro, que passarà per la Vila Romana de Vilauba a Camós. I fins aquí el repàs de les principals activitats que hi haurà aquest cap de setmana a les comarques gironines. Que vagi bé. Adeu, adeu.
0: Adeu, Maria. Gràcies.
2: De cap a cap, els èxits de la teva vida.
0: I ara, Dua Lipa.

4 minutets i les 7 de la tarda. Nosaltres tancarem la barraca, com diuen Joan Bosch. Fotem el camp i el de cap a cap torna el mes que ve, renovat, amb ganes d'estiu i ballant a tot ritme, com ho podem fer ara amb el Bad Bunny, amb aquest baile inolvidable. No us en oblideu de nosaltres. Fins aviat.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de
1: l'Empordà. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. The morning.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Movistar Plus té el Pla Lliure, cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla Lliure, 4,99 al mes.
6: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
8: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
7: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
9: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
10: No, por favor, no, por favor.
7: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
11: Aquella nit al Tiffany's.
7: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
12: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio, gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts i també els que estem més enllà i a la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: tant.
1: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
2: Ei, ja saps què faràs el dissabte 30 de maig?
3: Encara no.
2: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
3: I on la fan?
2: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, el carrer Nou i molts més.
3: D'acord, però què hi trobaré?
2: Oh, bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
3: Doncs hi anem. Botiga al carrer de Girona, 30 de maig, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
9: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
8: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Fa 25 anys que fem Empordà. Ràdio

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talla gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
10: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
9: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
10: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
9: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
14: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
3: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
4: Amb Marc Clapés.
3: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
4: La primera llista.
5: Ràdio Capital.
6: La ràdio de l'Empordà.
7: Ràdio Capital, també a les xarxes.
8: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies. Aquest projecte durant un quart de segle. No és

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Oh, nena, nena, sí, vol.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Canet Rock, i des d'aquí em dic una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.